bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: ridiculous.
1: Escolta, Zicat.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Jo...

0: Bons a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

distregues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Pilar Real 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies. Mira, sembla que estigueu, quina floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. I ara bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim al món real.
0: Comencem amb aquesta, amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins a les 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergues.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergas. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio, Bet. Gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat, eh?
3: Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguir-ho allà deu ser una mica més divertit.
0: Però sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser en vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, de The Pitt.
3: Sí, tant, aquesta que sentim.
0: Your replacement came in early. She's just covering while I go on my little sabbatical. La nit a Oriol no li ha anat gens malament, eh, The Pitt?
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, o una posta al dia d'aquella mítica sèrie de cor obert,
0: per tant... Sí.
3: Drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs a Rhea Seahorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul, en aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
0: està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sí. Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Tenen aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, la Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Lluminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical que, de fet, Dolly Parton és el gran nom diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort ara fa poques setmanes.

0: Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona... Bé, una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol i, Marta, els problemes de cor.
1: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen, doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, mareixos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
1: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, eh? També
1: sí,
0: t'ho dic, eh?
1: Vull
0: dir,
1: però
0: que
1: no som tan...
0: Jo t'he vist a tu veient futbol i, escolta,
1: sí, però no.
0: No se't para la patata de mirar.
1: Sí, justament la Marta, no, que clar, crida com una boja, saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
2: No perdem el nord.
1: Exacte.
0: Sí. Bé, en tot cas, ja ho sabeu, heu d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra. El tenim per aquí, Olot, ara.
3: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent. Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la Litúrgia, el Museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
0: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues alerta han descobert als 40 anys que són germanes.
1: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80, van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
4: It's like when I see you, it's like... I'm home. I've always...
5: Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Heath Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria a mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va rebentar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
4: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
4: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula.
3: I... Ho feu amb mi?
4: Clar, coi, sí, el que consiguis.
3: Va.
4: Beneïm,
3: senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula.

0: Paula, Paula. Ja.
1: Menys mal que hi ha.
0: Això és fals esplais.
2: Sí, sona, em recordarem una colònia.
1: Així, amb
2: sí.
1: aquest ritme i tot?
2: Sí.
1: Ah, sí, eh? Altra.
2: Vols que ho fem?
0: Ara, sí,
1: ara, ara, ara, ara beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre, molts ho sabeu també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
2: I entre les que no ho tenen gaire clar, hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
3: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
4: És que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
3: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
5: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
6: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
1: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
2: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatassa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
7: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera me iba a recibir, cómo me iba a coger, y al final me ha dado un abrazo, y no puedo hablar. Sí, le solicitaba un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien, pero un abrazo es algo más entrañable.
8: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
1: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada a la premsa.
2: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars o coses que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
9: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
10: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
9: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
11: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
9: Os digo, siempre que estoy bien.
11: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
9: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
11: Si no mal.
10: Y del amor también.
9: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
1: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
12: No sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
1: Ai, què sabe nadie, Lara? Què sabe nadie?
2: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
13: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene un silencio muy fuerte, y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
1: I a aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
14: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros, i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
1: Lara, i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
2: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un mes i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
15: Opa!
2: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
1: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a panxa, que jo no sé qui, no sé quan acabes, quan comences.
2: És un misteri, sempre.
1: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
16: Bon dia, matiners, com esteu?
17: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
16: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia és la de Strong Enough, de Cher, del disc Philip. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
17: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: I abogar de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pit es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
7: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
7: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
7: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
7: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
7: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
7: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors. Unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis a assegurar.
7: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia. Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
6: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
6: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
6: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer, això sí, hi ha una advertència. Se segueix si segueix el comportament, s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Perquè s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
6: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes, fent camí cap a 5:45 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners, i a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el
8: sí?
0: Tenim, home, i tant. Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pitt.
10: Welcome back. Took some time. Plus, who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early. She's just covering.
0: Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pitt arrasaria aquesta nit.
9: Sí, de Pitt, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, de Pitt ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis, doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Lofton.
12: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
0: L'altra sèrie, que ha arrasat també aquesta nit els Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'han dut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, a dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar evidentment doncs, els premis a les millors actrius, per exemple sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seahorn, que a mi m'agrada molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica ha estat Gensmar per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Janney i el seu paper de Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és en aquest cas doncs, categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió, sí. És a dir, són sèries però també són programes. I m'ha semblat doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show de Stephen Colbert s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa està justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, ja ha vist que han estat força avorridots. No. I
0: s'han mullat poc, s'han arriscat poc, eh?
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Sí, Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit dels Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
1: Adéu.
0: Vinga, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
13: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
14: No cal que ho recordis.
0: Sí, sí que recordes.
13: Us he de dir que a mi personalment la dada avui m'encanta.
0: Ah! Vinga, anem-hi.
13: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi ha eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, eh? Sabeu que és aquest cèrvid que és supergros, pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
13: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
14: Però m'encanta perquè te la jugues tard així.
0: Sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que estic.
14: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
14: 700.000, 200.000.
0: Espera un moment, 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
14: Sí, ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
14: 700.000, és que em sembla molt...
13: Per superfície, eh?
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
13: Ah, la major, és la major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic... És que no m'has deixat canviar, a més a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
14: Home, és que 3 milions...
0: Què? Quants n'hi ha?
13: A veure, n'hi ha 350.000.
14: Anaves bé amb el 3, que
0: la Lara, tu t'hi has apropat bastant, eh? No, però guanya la Marta.
15: Sí, guanyar la Marta.
0: Ai, Marta, la Marta 200.000
15: ha dit, no? 200.000.
0: La Marta ha dit 200.000.
15: I la Lara ha dit 700.000.
0: Ah, que has dit 700. Ah, sí. Confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
15: Us estic atrapant ja.
16: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit. Perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos. Que llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ants moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig, que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé. Doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
16: Vinga, fins ara. Adéu.
0: 3:45 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
17: Tu li podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
18: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
17: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
19: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
17: Carles Vinyoles.
18: Vinyoles, sí.
17: Quin tro de veu.
18: Un tro de veu. I jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
17: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
20: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
17: Ramoneda.
18: Sí, Jonathan Ramoneda.
17: Un altre de veu, no?
18: Sí, i bé, i un símbol emblema d'aquesta casa.
17: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
18: Sens dubte, sí.
17: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
0: Tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol, Roger, molt bon dia.
21: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
21: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits de l'arc parlamentari a partir de 8:45. Això serà a l'hora on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació, també amb el cap d'Equitat Punt Org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor el rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Diu, ostres, avui no acabem de rendir. Doncs a les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Agora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
21: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93-201-7474. Línies obertes per parlar amb els més matiners.
22: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
23: Home, d'enhorabona.
24: Moltes gràcies.
23: Avi Bassas, l'avi Antoni.
24: Bueno, no cal insistir.
22: I les iaies.
25: Tu ets la iaia costurera.
26: Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
22: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
23: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
25: Serà un lío.
23: Com?
25: Pues F-R-A-N, pues no.
23: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
27: Sex.
23: Francesc.
27: Sexca.
23: Com? Francesc.
27: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
28: Como cada uno me llama como quiere.
22: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
29: Adiós.

0: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Molt bé, que has dormit millor avui.
1: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, però estic fent com un moret.
0: Sí.
1: Un moret de pedra seca.
0: Ah, mira-li, hi ha
1: un
0: paleta.
1: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
0: Sí.
1: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
0: També et dic una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
1: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
0: Ui, per favor.
1: Jo t'enviaré la foto.
0: Sí, perquè de cop i volta... A veure, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
1: Ara em vindràs a donar lliçons a veure de com he de fer.
0: He de dir-te que jo sóc molt manetes, eh? Eloi, aquí t'estàs equivocant, eh?
1: Doncs puja aquí.
0: Sí, això.
1: Tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat, i a sobre vas a fer crossfit, ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
0: Sí.
2: Ja ho té tot.
0: El mur és molt alt o no?
1: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
0: Home, Déu-n'hi-do, com nosaltres. En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
1: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37, i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa, i en previsió d'aquest canvi.
0: A veure, demà... aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
1: Demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
0: Doncs haurem d'estar alerta amb aquest
2: canvi. Sempre els dimecres, eh?
0: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
1: Sí.
0: Tens tota la raó.
1: Portem aquesta ratxa.
0: A veure què passa.
1: La setmana que ve, el dimecres, crec que serà tranquil.
0: Sí, ho esperem. Escolta'm, vigila amb el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
1: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
0: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això, i et don el vistiplau de tot plegat.
1: Te'n riuràs.
0: Segur.
1: Totes les zones i del garxo que ha quedat.
0: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
1: Fins ara.
0: Adéu, l'Ara García ha fotut el camp.
2: Sí.
0: Vaig, ja està. Doncs vinga.
2: L'Ara.
0: Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
2: Adéu, fins demà.
0: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu. Vinga, va, que seguim.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Un cop cada dia estem fent ronzar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93207474. Lara, amb qui parlarem avui?
2: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
0: Jordi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Com està, Jordi?
4: Bé, mira, aquí llevat ara al dematí.
0: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
4: No, de moment amunt anem fent.
0: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
4: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
0: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
4: Sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
0: Quants?
4: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
0: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
4: No, ja he llegat familiar, els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
2: I teniu una parada, oi? En un mercat.
4: Sí, una al mercat del centre i una al mercat de mar.
0: Que això entenc que es deu multiplicar, o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
4: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí, el dematí primera hora és hora de reparto.
0: Clar.
2: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar, no sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, saps?
4: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant, això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de, avui en dia, les generacions pugen diferent.
0: Clar, digue'm, Lara.
2: No, dic, si et faria il·lusió, tu, Jordi, que allò ho continués.
4: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
0: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
4: Sí, és una mica complicat, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure, això és... No tens dies de festa, tens dies que tot és feina.
0: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent que, de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
2: A veure què fem.
0: Escolta'm, Jordi, arribem, o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina ens recomanes ara? Quin està en el seu moment més òptim?
4: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són
0: sí,
4: molt bones.
0: Bé.
4: I tenim els codonys i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
0: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
4: Ara estan en el millor moment per consumir.
0: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
4: Vale, perfecte, gràcies, merci.
0: Gràcies, Jordi.
2: Adéu,
0: bon dia.
4: Adéu, bon dia. Adéu.

0: música de Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: no? A Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara
1: mateix. Fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Que tingueu bon dimarts, matiners. Adéu.
2: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipa.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: I el gos en català és a bumbu.
5: Però el que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
6: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
7: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
8: Vinga!
7: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: recordeu que el programa de dijous vam tancar amb un anunci que ens quedava una mica pendent, un d'aquells anunci de l'anunci, perquè les Spice Girls van disparar els rumors d'una possible tornada després de la publicació d'un vídeo, que jo ja veia que era molt obvi, que era una gira de retorn, una Spice...
1: Ho veia tothom, això.
0: Reunion, aquell vídeo que apareixia a les escales del videoclip de Wannabe.
2: Jo crec que és que en teníeu moltes ganes, però vaja.
0: Sí, bé, encara no hem dit què passa. El tema és que, tal com aquí vam assegurar, a les 2 de la tarda, que ja érem a casa dinant, les Spice Girls van fer l'anunci que ja havien preanunciat.
1: Exacte.
0: On es fa pública...
1: Re. Les Spice Girls no van anunciar cap retorn, ni cap nova gira, ni cap reunió, sinó, atenció...
0: Ni un documental de reunions.
1: No, ni això. Només el llançament el proper 6 de novembre d'una edició especial d'alguna de les seves cançons que inclouran temes inèdits sense especificar-ne quants. De fet, oferiran dos tipus de packs en versió vinil o CD, els preus dels quals no són pas barats, eh? Oscil·len entre els 117 i els 326 euros.
2: Això és com un retorn, però sense haver de fer res. És a dir, faig una mica de caix, però...
1: Laia, que potser t'interessa això. Les col·leccions es completen llibrets, postals i un penjoll.
2: Que descarat,
1: el penjoll que et faltava de les Spice Girls ja el pots aconseguir.
2: Gravíssim.
1: No cal dir que les reaccions de xarxes han estat majoritàriament les de la decepció dels seus fans, que esperaven que l'anunci de les Spice fos justament això, un reagrupament o nous concerts d'aquest grup. Doncs de moment això caldrà esperar. Sap greu, nois, que voleu que us digui. Spice, de moment, només...
2: És un xof com un altre.
1: Sí.

0: experts, ICAT.
1: Parlem, Laia, de fatiga, de la realitat, la informativa. Estem segurs que molts de vosaltres a casa vostra veieu pares, mares, avis, subscriptors d'algun diari, o que compraven quasi cada dia. La meva mare segueix tenint el síndrome de Diògenes.
2: El meu pare.
1: Paper de diari.
3: El meu pare també.
1: Tot el menjador ple, també a casa vostra. També
3: sí, cada dia.
2: Quin compraven a casa vostra?
3: A casa meva compraven històricament l'Avui i ara compren l'Ara.
2: Jo vam començar amb el periòdico i ara l'Ara.
1: Jo entre Vanguardia i Ara. Però és que, a més, la meva mare diu, jo és que sense el diari no sóc ningú.
3: Sí, el meu pare més lleig de pe a pa. Sí, no pot anar a dormir si no se l'ha acabat.
1: Però no serà una cosa generacional que nosaltres, per la nostra feina, hauríem de llegir-nos més el diari de la Vall? Això és que tenim més impuls.
3: Ara t'explicaré per què no ho fas, si vols.
1: El tema és que, o fins i tot els àpats amb els informatius posats a la tele, això va cap a la baixa, Laia.
3: Sí, de fet, hi ha qui diu que només hi ha males notícies, no? Seria una possible explicació per què la gent deixa una mica de llegir el diari.
2: Això ha estat sempre així, no?
1: Clar, que si no seria notícia.
3: Mira, segurament tenen raó, però el fet és que...
1: Sí, a veure si no hem de ser crítics, els periodistes.
3: Sí, però que hi ha més males notícies que abans, doncs també podria ser.
2: Ah.
3: Però, mira, si fa 10 anys només un 5% de les persones declaraven estar poc o gens interessades en les notícies, en només una dècada el percentatge s'ha triplicat, fins al 15% de gent que diu que, sincerament, no tenen cap interès en la informació d'actualitat. El 80% d'espanyols entre 18 i 24 anys asseguraven l'any 2016 que la setmana anterior havien consumit notícies en pàgines web. Ara ja només ho fan un 38%. Per tant, no estem parlant de l'abandó dels mitjans tradicionals, sinó del fet simplement d'informar-se. Per sobre dels 45 anys, la població encara té l'hàbit de mirar les notícies, això que dèiem, i l'ha mantingut, i els ciutadans se senten implicats en seguir l'actualitat i ho senten fins i tot com un deure cívic, perquè consideren que les notícies són importants per a la societat, però què passa? Que això ha deixat de passar entre els joves. És el que es coneix com a fatiga per l'actualitat, que fa que moltes persones decideixin prescindir de l'abundància de notícies desagradables, però també del cansament que produeix que apareguin nous titulars a cada moment. És a dir, no és allò que treus al vespre i et fan els titulars, sinó que sembla com que si no estàs connectat permanentment et perds titulars. És una fatiga per l'actualitat, fatiga informativa que afectaria més d'un 40% de la població, és moltíssim això, eh? I que, és clar, això té conseqüències, per exemple, en la salut democràtica dels països. Segons una recerca de la Universitat Pompeu Fabra, les persones que es desconnectaven de les notícies argumentaven que si alguna cosa és important ja te la trobaràs, gràcies als algoritmes que et planten una mica davant el que ells, això sí, consideren que t'interessa.
2: Així anem. Així va guanyant l'ultradreta, nois.
1: Estàs dient que segons abandones més llegir el diari, més t'incorpores a fer scroll i et tornes un racista.
3: Exacte. Sí, resumint molt seria que sí, perquè
1: sí.
3: Mira, el diari ara va fer un reportatge, parlava amb directius de mitjans, i ells una mica intentant veure què calia fer per subsanar aquest problema, deien que el que calia era rebaixar la sobrecàrrega informativa i, en canvi, una mica apostar per la curació, per la jerarquització clara, una mica el que no fa això de l'escrol que comentàvem, eh? L'altra raó, la de l'abundància de notícies negatives que comentàvem al principi, doncs mireu, també té un per què, perquè els algoritmes estan dissenyats per aconseguir maximitzar el temps davant la pantalla de l'usuari. I què passa? Que un ingredient essencial per aconseguir-ho és provocar aquesta reacció visceral. Ah. I segons les dades de la macroenquesta de Reuters que vam fer, doncs com més polaritzat és un país, més desinterès hi ha per l'actualitat, perquè hi ha la sensació entre els joves que el debat és massa crispat i per tant ja no volen entrar-hi, perquè genera massa incomoditat, que és el que passa una mica a Twitter, no? La sensació que a Twitter hi ha notícies, Twitter és crispat genera debat massa alterat i genera incomoditat, no hi vull entrar.
1: Puc tornar a resumir el que has dit tu amb una frase?
3: Sí.
1: No parleu de política.
3: Exacte.
1: Sóc imbècil.
3: Doncs mireu, nois, no sé si és molt desesperançador, però això és el que he trobat.

0: Laia, anem a l'actualitat. Perquè sí. creix l'alarma davant dels perills de l'ús de la IA, perquè cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors, almenys en un origen.
1: Sí, enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques, OpenAI, Anthropic, X, Google, admeten tots plegats que la IA podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. En una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat el potencial de la IA per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són ja conscients d'aquest escenari.
2: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat, i molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els preocupa cada dia.
3: Tot i això, jo recordo que una de les lleis de la robòtica, no sé si era la primera, Isaac Asimov va dir que una màquina no podia fer mal a un humà, no?
4: Sí.
3: Per tant,
1: el que passa és que, clar, equivocat, no?
0: Perquè quan una màquina, una cosa és que la programis perquè no passi mal, però clar, quan la programes perquè vagi aprenent, clar, i es vagi fent el seu parer de les coses, potser decideix que sí que t'ha de destruir. Per això jo sempre al ChatGPT sempre li dic gràcies al final, perquè el dia que es revolti a mi no em matin.
1: Hòstia, veig que jo soc la primera,
3: és
1: perquè
3: dir,
1: li faig
3: clar,
1: molt...
3: Si la IA arriba a la conclusió que la humanitat no és possible que tiri milles per si sola, no?
1: Clar.
3: Que, no sé, que cal, perquè pugui tirar per si mateixa endavant, cal aniquilar-ne la meitat, potser, clar, obre en conseqüència.
1: Bé, depèn del poder que li donem, no, al final.
3: No sé.
1: Mireu, el CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, admet el perill de descontrol de la intel·ligència artificial, però insisteix en declaracions a la CNN que hi ha encara marge per utilitzar aquesta tecnologia correctament. I think there's some
5: chance that things go wrong. Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
3: Clar, el que passa és que els que han d'escollir el camí correcte o no, si són, per exemple, Donald Trump i companyia, ja van maldades.
1: Calça't. Mentrestant, experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Manuel Sanromà és membre de la Internet Society i president de CIVICAI, que treballa per un bon ús de la intel·ligència artificial, i ell assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat i alerta d'alguns dels perills imminents.
6: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, que nosaltres ens n'interessin. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
3: Jo, a vegades, he entrat a la redacció sol a primera hora i he vist el meu ordinador parlant amb el del costat.
1: Tu vés rient, que això dius...
3: Que s'estaven tirant la canya amb un ordinador de l'altre lloc.
1: Si
3: és, parlen
1: això...
3: entre ells. Quan no hi som, és com Toy Story.
1: Mentre no sigui un complot contra nosaltres.
3: Ja t'ho dic ara.
1: Ah, mira, per la seva banda, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la intel·ligència artificial, però també dels riscos que suposa.
7: Del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: Ara bé, si voleu encara més excèntrics, qui nega la major? Doncs Donald Trump.
3: Home,
1: el president
3: ja tenim
1: aquí. Ell es desmarca de l'alarma dels experts i ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per, sobretot, desaconsellar-ne la regulació.

0: tio.
1: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Pot haver-hi un discurs més buit que el que acaba de fer Donald Trump? No, hi ha veus que diuen que cal posar límits.
3: Som els millors, de fet som els millors.
2: I cal anar per davant de la Xina en aquesta qüestió.
3: És el més important, això.
4: Els experts. ICAT.

0: l'espai de dilluns de fúria d'avui no deu pas raure d'algun fet que hagi passat aquest minipont?
1: Sí, home, clar que sí. Ha sigut una reflexió una mica arran dels fets del dia 10 al Fossar de les Moreres, i també el dia 11 hi va haver força conflicte, doncs, amb el que ja sabíem que passaria, és que tampoc ha sigut cap exclusiva, i encara trobo que n'hem sortit prou ben parats, tots plegats, perquè sí, jo el dia 10 em vaig llevar amb un neguit que pensava que, bueno, que s'acabava el país, i després resulta que simplement...
2: No hi va per tant, no? Bueno. A nivell de números, per exemple, no? Bueno, ens explicaràs.
1: Exacte,
2: però...
1: bueno, ja us ho explico ara, fem una mica de crònica abans d'entrar en matèria, que és que, bàsicament, hi va haver moltíssima més esquerra antifeixista que militants d'Aliança Catalana que van anar allà a fer el seu acte.
0: Cosa que també era esperable, no? O no?
1: Home, jo tenia una mica d'angoixa.
2: No ho sabia gaire, la veritat, i a més també perquè jo sé, els d'Aliança eren quatre iaios, i en canvi el jovent independentista, doncs, eren moltíssims, no, joves,
0: jovent,
2: eren animats.
0: Clar, si dius jovent independentista...
1: Bueno, jovent i no tan jovent, perquè jo ja en tinc 31 i em vaig trobar allà tothom qui ve morrejat algun cop a la vida. Vull dir que també és una mica un senyal de que t'estàs relacionant amb la gent que toca.
2: Així segur que eren més, eh? Si veia tothom que s'havia morrejat, Laura,
0: ara
2: segur que eren
0: ara toca morrejar-te amb una aliança.
1: Tampoc
0: us flipeu,
1: eh?
0: Amb una aliança, ara. Creadors de continguts com periodistes allà al voltant, i una mitjana d'edat, que jo trobo que era la mitjana potser era 25, o menys.
1: Sí, no, la gent era molt jove, hi ha molta revifada d'això que crec que ens insufla una mica d'optimisme, no?, al cap
2: sí,
1: i a la
2: tant,
1: fi, de dir, vale, ara tenim això, però tenim una resposta, no?, i travessarem la incomoditat que faci falta. I aquí va el meu tema. Jo crec que tenim un problema molt greu per distingir entre incomoditat i el que és censura o directament violència. En general, des d'una sobretaula on el típic cunyat diu és que ja no es poden fer bromes de res, fins al partit polític que es queixa de no poder privatitzar l'espai públic, no? O sigui, vivim en un estat encara més o menys democràtic, creuem els dits, on es pot fer pràcticament de tot, menys arribar a les mans, que a mi personalment no m'hi trobareu mai. L'única conseqüència de dir-les grosses és la incomoditat, i què menys, no?
2: Sí.
1: A veure, ja podem plegar amb una mica d'aquesta música de ràbia que em posa una mica nerviosa. Gràcies, Maribel. Sí, estic furiosa, però no tant.
0: A més, estàs de classificar, perquè com que t'has de tornar a enfurismar, no? És allà de...
1: Exacte,
0: poc a poc.
1: No podem estar tota l'estona escoltant el pobre Arnau Tortera, que a més ja em veu dir principi de temporada que era il·legal posar-lo tan sovint, i veus que aquí seguim petant-nos-ho tot.
0: Sí, es veu que sí que es pot,
1: sí,
0: perquè
1: sí
0: és català.
1: Pot,
0: Si fos d'una altra terra, es veu que no.
1: Molt bé. Doncs això que us deia, ningú ha estat multat per dir barbaritats en directe a la ràdio pública, ningú ha anat a la presó per fer discursos obertament xenòfobs al Parlament, i a ningú li han tret la custòdia dels fills per fotre els acudits més masclistes del dinar de Sant Esteve, nois, però si es pot dir de tot el 2026, és flipant. El que no es pot pretendre és que no et contestin el que tu no vols sentir. Comentar-te que crec que el que vols fer va contra els drets humans no és censura, carinyo, és la mateixa llibertat d'expressió que tens tu i que tant dius que vols fer servir.
2: Bueno, això que et diuen, no els pots dir feixistes, no, sí, es pot dir feixistes, si no els pots dir feixistes, vull dir, a veure.
1: Aviam, ells ve que diuen putos moros, no?, i no van a la presó, doncs a veure si jo no et podré dir feixista. Xiular-te, perquè no em sembla bé que et fotis a dinar al costat de qui et dediques a insultar a Twitter o directament vols fora del país, al carrer, no és violència. És incomoditat i és el preu a pagar per difondre idees que trenquen d'alguna forma el consens social i la convivència.
2: Atenta a les conseqüències d'allò que dius o allò que penses.
1: Exacte, i el dia que siguem a nosaltres que no se'ns dona la raó, doncs suposo que també estarem incòmodes, jo què sé. Clar, el dia que algú aixequi la mà, que no nego que passi i no ho justifico mai...
0: Aixequi la mà, un rotllo salutació...
2: Com per fer mal a algú.
1: No, o sigui, el dia que algú aixequi la mà, que per exercir violència física, que ja et dic que jo no la justificaré mai, i sé que a vegades passa tant d'una banda com de l'altra, doncs és una altra cosa i se n'ha de parlar també, però formes de protesta que no són una amenaça per la teva integritat física no són violència, són conflicte de valors i són inevitables en qualsevol societat saludable.
2: Totalment, però victimització.
1: Serà que no menjo jo comentaris de merda a internet? Per l'amor de Déu, si els hagués de denunciar tots em sortirien arrels a comissaria. És que, clar, però com que no els he vist mai en persona perquè no s'organitzen fora de Twitter, aquesta gent que em ve a tocar els nassos a mi, a Instagram, doncs, bueno, doncs passo un mal ratet i segueixo defensant lo meu. Si tu de debò creus que el que fas o dius és el correcte, travessa la incomoditat, convenços que no pensem com tu, no portis els Mossos allà a intimidar-nos o directament a pagar-nos, perquè quina puta covardia, no? Pregunto. I ho aplico també als meus, que ara ve una mica el gir de guió sorpresa. Aquestes alçades del Reel ja haurà semblat que només ho dic pels fatxes, però hi ha cada floreta d'esquerres també que té la marinera, que no pot suportar més de 3 minuts de discussió. Gent molt militant, que si estan una mica incòmodes se'n van perquè has traspassat els seus límits. Escolta, fora de les quatre parets de casa teva, els límits de tothom són una mica relatius, eh? Forma part de viure en societat.
3: I que ens hem d'enfrontar dialècticament amb aquesta gent, perquè si no, si tu marxes, doncs ells queden amb la seva raó. Jo penso que és interessant rebatre'ls, no?
4: És relativament fàcil, no?
3: Sí, exacte. Poques vegades ho dic tan fàcil. Clar.
1: Sí, no? I que una discussió pot ser apassionant, entretinguda i fins i tot divertida. Jo és com ho passo a discutir.
3: I que s'ha d'escoltar el rival, perquè si no, després no saps quins arguments fa servir.
1: Exacte, has de saber una mica amb quin camp estem jugant. Forma part d'existir i negociar les idees i l'espai amb la gent del teu voltant, no? No pots cancel·lar tampoc el primer que et porta a la contrària i encara menys en una assemblea.
4: El que passa és que no hi havia gaire discussió, no? El dia 10 era més aviat crits, vull dir, no hi havia gaire gent dient anem a seure un moment...
3: Però després això s'ha traslladat als grups d'amics, a les colles, a les sortides de les escoles. Jo penso que és un debat que és interessant que hagi tingut lloc allà, com que després tots l'hem traslladat als nostres cercles més propers i és aquí quan tens el debat ideològic.
1: Exacte, jo després vaig fer unes petites històries d'Instagram amb una conversa que jo vaig tenir amb unes amigues que deien ai, és que jo tinc por de que em piquin. I jo pensava, jo no tinc gens de por de que em piquin, sé que no em picaran.
4: Però si
1: jo no
4: m'hi poso... Que et pegui la policia sí que pots tenir por.
1: Bueno, sí, la policia sí que sí.
3: Per
1: sí, sí, a vegades. Però dic, a mi el que em fa por realment és que els conegui, perquè jo crec que al meu entorn algú o altre que ho té força amagat simpatitza amb aquestes idees i que després hagi de tenir una conversa incòmoda amb persones del meu entorn més proper i quotidià, perquè estem convivint amb el
3: racisme.
1: Però cal
3: tenir-les, eh? Precisament són els nostres veïns i, per tant, cal tenir-les aquestes converses.
1: Exacte.
4: I són a l'entorn en el sentit de que l'última enquesta del baròmetre diu que serà una força més votada.
1: Clar, per això...
4: Per tant, hi ha de ser per força algú a l'entorn.
1: Ens esperen una tonelada de converses incòmodes. Sí. Vaig rebre una quantitat de missatges dient-me que amics, familiars, companys de feina, pares de l'escola, etc., ja havien expressat doncs, que a ells els semblava bé, tot això de l'Aliança Catalana, que penso, home, doncs tenim una feinada, potser no tant de entrar en conflicte més aviat físic al carrer,
3: de
1: l'espai...
3: Parlar, donar-los arguments, anar rebatent... Jo avui mateix, mira, abans d'entrar a la ràdio ja he enviat a un parell de coneguts una informació que he trobat a internet, doncs revelant, perquè et diuen exagerada, això no passarà, això no ho faran, doncs mira, passes les informacions que s'expliquen, perquè al final està tot documentat, no se n'amaguen, del que diuen... Per tant, és qüestió de fer-ho arribar a la gent que sent campanes i simpatitza amb segons què.
1: No, i a més són tan burros que ho posen fàcil, perquè el tuit aquell de no passaran i hem passat, que era un tuit amb una imatge d'un eslògan nazi, dius, home, mescla l'aigua.
4: Si et situes al costat dels que hem passat en lloc dels de no passaran, anem malament.
1: Una petita pista.
4: I anem molt malament.
0: Heu vist el tuit esborrat? No?
3: Sí, és aquest el que he enviat.
0: Ah, vale, un tuit eliminat d'un d'aquest partit que ha fet una imatge clarament feta a mia d'un camp de treball.
3: De treballs forçats.
0: Treballs forçats, amb el logo de la Generalitat. Treballs forçats, gent allí picant pedra, policia...
3: I diu, a tots els d'extrema esquerra els enviarem aquí.
0: Allí, enviar-los a un camp de treball.
1: És que hi ha evidències per tot arreu.
0: El dibuix a fer tu, agafar un llenç, un pinzells, colors i fer-lo tu, el dibuix al cap.
1: Llavors, més enllà de posar el cos una mica i la presència teva física en aquests moments de convocatòria en què hi ha un conflicte públic al carrer, doncs és això, te va ser la incomoditat de sobretaules que no seran agradables. Jo ja entenc que tu voldries passar bé el 100% de les hores que té el dia, però a vegades per passar-t'ho bé demà t'ho has de passar malament avui. Jo crec que hem d'aprendre a tolerar millor el conflicte i que si vols que et donin sempre la raó, parla amb ChatGPT, que per cert, una de les notícies del cap de setmana, que jo potser he estat molt tancada a casa meva fotent bricolatge i escoltant massa la ràdio, però que sapigueu que està ja totalment desbocat, el tema de...
3: Sí, fot
1: una por que...
4: Sí.
1: Que
4: fa 10 minuts
3: hem... No parlant amb el ChatGPT, heu parlat.
4: Hem avisat que això se'ns està escapant una mica a les mans.
1: Per acabar de rematar amb aquest tema, aquests dies s'ha viralitzat un clip també a Twitter de Sex and the City on la Miranda li fot una bronca descomunal a la Carrie per tornar amb un ex seu, que és el més tòxic i problemàtic que ha tingut mai, i tothom dient, oh, clar, això és l'amistat de veritat, que et diguin les coses a la cara... A veure si és veritat. A veure si comencem un altre cop a dir-nos les coses a la cara, perquè jo, el 90% dels cops que li he dit alguna cosa remotament similar a alguna amiga meva, hi ha hagut plors i ressentiment durant setmanes. Crec que ens convé una mica, amb els temps que venen, aprendre a estar incòmodes, a tomar el conflicte per arribar a acords i que l'aïllament, doncs ja sabem quins resultats carrega. Anem parlant amb el ChatGPT a veure què passa.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Avui he anat a buscar l'única bona notícia que podria venir com a conseqüència doncs, de l'augment de les onades de calor, perquè potser aquest estiu serà recordat com l'estiu de les onades de calor, o potser no, perquè potser això serà la nova normalitat i potser l'estiu del 2026 només serà el primer de molts. Tot plegat, però, com us deia, podria tenir una conseqüència, una de sola, no del tot dolenta, fins i tot bona, i té a veure amb el turisme, perquè les dades parlen soles. Un 14% dels turistes que pateixen onades de calor en viatjar no repeteixen destí de vacances. A veure, no és estrany, eh? Si ho heu viscut, doncs segur que ho recordeu. Entre aquells que tornen al país visitat malgrat haver viscut temperatures extremes, un alt percentatge opta per buscar alternatives més fresques dins del mateix país o fins i tot reajustar les dates de les vacances següents, tipus, doncs, si vaig a l'estat espanyol no hi aniré a l'estiu perquè no s'hi pot estar, que és una cosa que és una obvietat pels que el coneixem, però potser aquells noruecs que han vingut doncs no s'ho pensaven. Jo personalment recordo un viatge a Grècia i un altre a París fa molts anys, on literalment no es podia passejar pels carrers de la calor que feia. Era realment desagradable. Jo em va quedar molt poques ganes de tornar-hi en aquelles dates. I és que, a veure, ningú no vol passar-se unes vacances anant del cafè al restaurant, del restaurant al cafè, o només a museus buscant tota l'estona l'aire condicionat. Perquè, mira, si és l'estiu i ets a casa o ets a un lloc on hi tens una segona residència o és igual, un càmping en què no et ve d'aquí, doncs t'estàs tot durant les hores de calor llegint i surts al vespre. Però si tu estàs pagant un hotel que et val una pasta, no t'estaràs aguantant les hores de calor en l'aire condicionat sense veure res, sense visitar res i només sortir al vespre. No és pràctic. Sí, com sigui, el factor aquest del confort tèrmic, que és aquest concepte que li han dit, doncs influeix cada vegada més en les decisions que han de prendre els turistes en planificar les seves vacances, a on viatjar, quina època de l'any fer-ho, quant temps s'hi estaran, etc. No? Un lloc on ja comença a notar-ho és Escòcia, les Highlands, Escòcia. Fa temps, els hotelers d'allà deien que els viatgers que hi anaven deien que era molt bonic, que molt bé, però una mica de llàstima del temps que hi fa, no? Que tot el dia hi plou, etc. I en canvi ara la gent hi arriba buscant precisament aquest temps, aquesta climatologia, doncs, aparentment adversa, però que quan portes 6 setmanes a 40 graus, doncs tens moltes ganes de veure ploure. Però
2: una mica de pluja, una mica de fred,
1: exacte,
2: una mica de jaqueteta.
1: Un lloc que surts a que et caigui la pluja a sobre, no? De fet, el nombre de visitants del nord d'Europa va augmentar un 10% ja aquest any, en comparació amb el mateix període de l'any passat, a finals de primavera i principis d'estiu. I, de fet, les cerques a internet amb el text escapar de la calor s'han triplicat en els últims mesos. Altres ciutats com Oslo, com La Haia, ja estan a dia d'avui promocionant-se com a destí fresc de vacances, una mica especialment per a aquests turistes que venim de països càlids, en què el que vols és directament escapar d'aquesta calor quan no es pot estar al teu país directament. I si feu una cerca ràpida a internet, trobareu milions de posts, tots dient els destins més frescos on passar les vacances, els nous llocs on es pot estar, tots lluny d'aquí, naturalment. Per tant, tot plegat fa pensar que si alguna cosa pot reduir el turisme, no seran les decisions dels polítics que no estan en aquest moment per la labor, però potser sí el canvi climàtic, cosa que, mira, almenys una conseqüència positiva pot tenir.

0: dels experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser els cromos que teniu oblidats a casa, en algun calaix, acabaran pagant-vos la jubilació.
2: Ostres, això m'interessa.
1: O, com a mínim, això és el que defensa Peter Levin, que és un expert en finances dels Estats Units. Els cromos en qüestió són les cartes de Pokémon, que fa anys que doncs, van deixar de ser només un joc infantil per convertir-se en objectes de col·leccionisme i, en alguns casos, en autèntiques peces d'inversió. Les cartes més rares poden arribar a vendre's per milers i fins i tot milions d'euros.
2: Vull buscar què tinc per casa.
1: Peter Levin assegura que les cartes de Pokémon podrien arribar a ser la moneda del futur.
2: Caram.
1: I va encara més enllà perquè, segons ell, si demà visquéssim una mena d'apocalipsi i el sistema econòmic doncs, deixés de funcionar, l'endemà podríem acabar comprant pa, aigua o piles amb un Pikachu
3: Què vol fer amb dòlars?
4: Home, però és que, a veure, hem anat de l'or com a, no sé, com a valor...
3: Com a patró.
4: Com a patró.
2: A les cartes
4: de criptomoneda... No. Hem passat per la criptomoneda i ara ja hem anat a les cartes de Pokémon.
3: Però almenys els diners tenen un valor purament simbòlic. En canvi, l'or era or i les cartes de Pokémon són cartes de Pokémon. I, a més, si tu vols una antiga d'una primera edició molt buscada, mai tornarà a existir.
4: Sempre... La carta Pokémon...
3: Sí, mai baixarà de valor.
4: És un tros de cartolina amb un puto dibuix.
2: Ah, és veritat.
3: Vale, i un bitllet de 5 euros que no para de baixar.
4: No li dono el valor al bitllet. Fixa't, li he donat valor a l'or.
3: Sí, a l'or, vale.
4: Sí.
1: Doncs aquest noi no ho diu precisament no. Perquè en tingui 4 per casa, perquè en té més de mig milió de cartes com a inversió.
2: Li convé això.
1: Les cartes van començar a popularitzar-se arreu del món a finals dels anys 90 i principis dels 2000. Després d'una etapa de menys interès, doncs els últims anys han tornat amb molta força gràcies al col·leccionisme, la nostàlgia i, sobretot, l'especulació. Un dels casos més espectaculars és el del youtuber nord-americà Logan Paul, que ha assegurat haver-se gastat uns 10 milions de dòlars en cartes de Pokémon. A més, una de les seves peces s'hauria venut per 16,4 milions de dòlars, batent tots els rècords. Per tant, la pròxima vegada doncs, que feu neteja i trobeu doncs, una carpeta de cartes de Pokémon, doncs no la llanceu, perquè potser doncs, us servirà per pagar moltíssimes coses.

0: penseu que musicalment aquesta setmana estarà especialment marcada pel Mercat de Música Viva de Vic, que comença dimecres, i també les festes de Santa Tecla, que ens porten també molts concerts. Anna, comencem per el Mercat de Vic.
1: Sí, exacte. Dimecres arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que s'allargarà fins diumenge. El primer dia arrencarà amb una actuació molt especial per Soc un Bohemio, perquè serà la primera vegada que presenti en directe aquesta cançó que sentim de fons, que encara no ha vist la llum. De fet, estem escoltant només un petit avançament d'aquest Què serà de mi. L'actuació de l'Artur Vinyals es farà a la Carpa de l'Atlàntida, on també hi actuarà Il Mago del Gelato i Pelados. Aquests concerts, per cert, són gratuïts. Passem per la Jazz Cava. Un quart de set de la tarda arrenca el concert de La Publicitat. També hi seran el duet de folk experimental Milkweed, els islandesos Hist OG, DJ Nahumi i Amatu, que aquest any també passa pel Mercat de Música Viva de Vic. Si ens fixem en els concerts de dijous, us destaquem el de la Mar Pujol a l'Atlàntida.

0: Està previst que d'aquí a un mes l'artista de Prats de Lluçanès publiqui el seu tercer àlbum que porta per títol D'aquesta aigua no em veuré, però abans que això passi, doncs actuarà a l'Atlàntida de Vic dijous a les 7 de la tarda. Al migdia, per cert, serà el torn d'en Rio. Pel que fa a la carpa de l'Atlàntida, us destaquem l'actuació del saxofonista de la Ludwig Band, Yuki Valverde, que demà treu cançó, i a la Jazz Cava, el de la saxofonista barcelonina Irene Reich, el del raper de Berga, Biel Negra, amb el seu projecte Ultra Lone, i el debut en solitari de la barcelonina Love Angel. Passem al tercer dia del Mercat de Música Viva de Vic. Els de Torelló presentaran les cançons del seu nou disc, King Goig, a la plaça Major de Vic. El concert del Dan Peralbo arrencarà a 9:15. Tot seguit arribarà el de Mamaduixa i acabarà amb la música de Lia Kali. Tots aquests concerts són gratuïts, igual que els que es facin a la carpa de l'Atlàntida, on hi actuarà, entre d'altres, Remei de Calafresca. També us volem destacar les actuacions del duet folk L'Arannà, la de Pep Jiménez Botifarra i la de Romàntic Dimoni. Pel que fa a dissabte, la programació se centrarà bàsicament en els tres escenaris principals. En què estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Ginestà presentarà aquesta col·laboració amb Nil Moliner, que va sortir fa només uns dies. Dissabte ho faran a la plaça Major de Vic. En aquest escenari també hi actuarà l'artista de Santa Coloma, Caral Laoz, i el gallec Bayuca. A la Catedral d'Ice, concert de la Chloe Riembau, que hi presentarà el seu primer àlbum, Equilibri sense xarxa, i també hi serà Mujeres, Crim i Atrapassomnis. I acabem a la carpa de l'Atlàntida, on hi actuarà la Maig. Barcelonina hi presentarà el seu últim disc Prou, també hi actuarà el traper de Montgat, Baia Baia, i la banda valenciana Malifeta. Pel que fa a l'últim dia del Mercat de Música Viva, la 38a edició la tancarà amb Bauca, que hi oferirà un concert familiar, i Quimi Portet amb el seu World Tour. Ara de Vic saltem a Tarragona, perquè aquesta setmana, com dèiem, doncs arrenquen les festes de Santa Tecla. Parell de setmanes de la publicació d'aquesta versió de l'Emperito Roca de la mà d'en Estallat, però el cert és que el projecte liderat per la igualadina Laia Rius no actuarà a Tarragona a aquestes festes de Santa Tecla. Els que sí que ho faran són Fades i Esbatlana. Divendres, Fades i Esbatlana actuaran al Parc del Francolí de Tarragona. Després d'aquestes dues bandes de perfectes, doncs serà el torn de la nostra DJ preferida, la DJ Trapella. I, de fet, tocant l'amfiteatre romà, al Cos del Bou, hi actuarà el grup de punk de Tarragona, Crim, organitzat per Joves Xiquets de Tarragona. Donaria amor si poguessis tornar-me. Tarragona Sopa de Cabra actuarà a la Tarraco Arena a 9:15 del vespre i encara queden entrades a la venda. Si, doncs, si aneu, sapigueu que obren portes a les 7 de la tarda. Pel que fa a les propostes musicals de dissabte, us destaquem la de Sodi. Grup de pop-rock tarragoní Sodi pujarà dissabte a 10:45 de la nit a l'escenari del Parc del Francolí. Aquella nit també hi serà la banda de Calafell Buos i el grup de versions femení Les Gamberres. A la Tarraco Arena hi serà Mònica Naranjo. I diumenge? Donem la benvinguda al Festival Família. El Parc del Francolí acollirà diumenge a la tarda el tradicional concert familiar de Santa Tecla i seran Xiula, que hi presentaran el seu espectacle Xiulant, i Rigui per Xics, el seu últim disc, el Cub Quàntic. La festa començarà a 6:15 de la tarda. Marxem ara de Tarragona i ens plantem a Barcelona perquè aquesta setmana comença el Festival B. Fama, mai estaré sola si tu montes bé, puc venir a la teva zona si tu no estàs bé. El Festival B ocuparà el Parc del Fòrum durant 3 dies, dijous a dissabte, amb una fotografia molt àmplia del pop alternatiu, l'escena urbana i l'electrònica. El primer dia hi actuaran Jimena Amarillo, les Petúnies i l'Orna, entre d'altres. Pel que fa a divendres, aquest dia doncs, hi seran els dos artistes que sentim en aquesta cançó de fons, Mushka i Ultra Lone, i també hi seran Young Vic, Marc i De Valentino, entre d'altres. Pel que fa a dissabte, l'últim dia del Festival B, pareu atenció amb el cartell. Ella, ella como ninguna. Dime, dime, baby, ¿cómo
1: placer que tu boca.
0: Rossovski serà al parc del Fòrum dissabte, el mateix dia que Guitarrica de la Fuente, Alosa, Maria Arnal, Gavina MP3, Rebe, Cupido, Biznaga, Tristan, Pablo. Vaja, un cartell que fa molta patxoca. Si seguim amb més concerts, toca destacar el de dimecres a Barcelona. La vam descobrir a principis d'any durant el concert Manifest per Palestina al Palau Sant Jordi i aquest dimecres Zeyne tornarà a actuar a Barcelona. Aquesta vegada ho farà a la Sala Apolo. El concert que a les 7 de la tarda doncs el farà a la Sala 2 servirà per presentar el seu primer disc. Qui també passa per Barcelona aquesta setmana és l'artista canadenc Mac DeMarco. Canadenc qui presentarà el seu últim àlbum d'estudi, Guitar, que va treure fa poc més d'un any. En total, Mac DeMarco hi farà dos concerts, el primer dimecres i el segon dijous, i de fet, a tots dos concerts hi penja el cartell d'entrades exaurides, així que si us heu quedat sense, doncs haureu de provar sort a la propera vegada que vingui a Barcelona. I ara us proposo un concert ben diferent.
1: Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas.
0: Àlex Ubago celebrarà dijous al Palau de la Música dins del Guitar BSN l'àlbum que va marcar un abans i un després de la seva carrera, que de fet arriba als 25 anys. Estem parlant del disc Què pides tu? En aquest concert que començarà a 8:45 del vespre s'hi tocaran tots els temes del seu àlbum debut i els grans èxits de la seva carrera. Si voleu anar, encara queden entrades, les trobareu a partir de 25 euros. Divendres també passen per Barcelona els germans Sardelli. La banda argentina Herba, que actuarà divendres al Sant Jordi Club, venen a presentar la primera part del seu 8è àlbum d'estudi, El Club de la Pelea 1, format per 10 cançons, on el caos, la rebel·lia i l'introspecció es fusionen amb el pols del rock alternatiu dels 90 i influències britàniques. I, de fet, el concert arrencarà a les 8 del vespre i encara queden entrades. Marxem fins a Lleida.
1: Germà!
0: Amics de les Arts van publicar dijous aquest nou tema, encara som aquí, i segur que no hi faltarà en aquest concert que faran divendres al Parc Astronòmic del Montsec de Sant Esteve de la Sarga, dins del cicle Músic sota les estrelles, i de fet, aquest concert el faran en format acústic. Actuarà la Jules, però en aquest cas ho farà a la Sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei i presentarà el seu àlbum debut, Amb Amor, en un directe que formarà part del cicle Directes Estrella d'Am. El concert començarà a les 9 de la nit i obren portes mitja hora abans. Encara divendres, Maria Jaume actuarà a Reus.
1: No marxa i deixa que no volver.
0: De Lloret de Vistalegre presentarà el seu nou disc Sant Domingo Forever divendres a les 10 de la nit a la plaça de la Llibertat. El concert forma part de les festes de Misericòrdia i després de Maria Jaume la festa continuarà amb la senyora Tomassa. Com a punt ràpid, sapigueu que dissabte Melody, la representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió, actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Els Catarres i Banda Neon seran a la Festa Major d'Avinyó, la Flashy a Camp de Bànol i Dan Peralbo i el Comboi a Verges.
1: A Mallorca
0: Maria Caín dissabte actuarà a la plaça de l'Ajuntament de Madremanya, al Baix Empordà. El concert, que serà en format piano i veu, forma part dels concerts de tornada que són gratuïts. D'altra banda, David Caravent passarà pel Perifèria Cultural, que s'estarà fent a l'Església de Sant Miquel de Coll del Rat. I Amaro Freitas i Moby Maiga a l'Auditori de Girona. Els qui faran doblet al cap de setmana són els Ponis. Els Ponis actuaran dissabte a la Nau 2 de Martorell i diumenge a la Festa Major d'Esplugues de Llobregat. I acabem l'agenda de concerts de la setmana a Madrid.
1: Dale, dale, we go, dale, dale, let's go.
0: Perquè divendres arrenca la gira de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, a l'estat espanyol. En total hi farà 12 concerts fins l'11 d'octubre. Tots ells a l'estadi Shakira, que s'ha fet construir per l'ocasió. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista, una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per a 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil. Dijous, per cert, treu single a Maluma, dirà

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A l'AP20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy, de Lleida Televisió.
6: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només dos anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
7: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
6: Més de dos terços dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ha ofert alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
7: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
6: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera Fira d'Oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas y vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Parc. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial María José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
11: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
12: Les prioritats són los menores, les víctimes, les persones més desvalides, com discapaces, són la primera primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
11: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
1: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
13: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè de

0: L'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
1: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
2: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
1: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
3: Pintant 4 catifes vermelles, de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
0: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
4: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al Pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
0: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mà ara mateix i després del dia de l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos 2 y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los 2 mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:45, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia, i això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el Sindicat Majoritari d'Ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Segura n'és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
2: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no? No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques governamentals que resolguin aquestes qüestions, I per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses. Pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats, no?, en aquest sistema educatiu, i anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
2: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard el 2031. Parlem d'un repte enorme. No sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
5: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa lustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no?, per número, la climatització del seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
2: Iolanda Segura, portaveu d'Usted Castells, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Betty Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Biada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
7: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que ens feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
6: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
8: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
9: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
6: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble possible que a Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes, que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
10: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
2: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
10: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
2: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
10: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también, a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico, a nivel físico, para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia, por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes, que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales, Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadores y con esta inseguridad para la ciudadanía.
2: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
10: No, moltíssimes gràcies a vostès. Que estem bé.
2: Més coses. A les Masies de Roda, a Osona, la plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
11: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
12: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
11: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
13: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
14: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
2: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
15: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que, este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
16: así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
17: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
18: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
17: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el Centre Cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Elena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
9: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
7: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8:04, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
10: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram va ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, en el cas, per exemple, de la Pota Nord, i aturades de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, però tot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7. Aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas, en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues. L'autopista C32, de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa a incidències, hem de recordar, hem de dir que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident de moment i aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu, sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant, o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu, hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes de demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
12: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
13: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
12: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
13: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
12: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
7: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
7: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
14: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs, som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I, per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40%, i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones, doncs a data de setembre encara no les hem cobrat, no? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
7: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut, i ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
14: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions, doncs està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc., àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit, no? Per tant, valorem el Pla Cura com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat, no?
7: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
14: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic pues, està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
7: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi bé.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
7: Un quart de nou, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable

0: sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitosos. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu al comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
2: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
1: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic. Estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'escola de bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals com la revisió de complements i altres punts a reforçar com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta, per ara, la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
4: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. I, per tant, esperem doncs, que això es pugui desbloquejar i puguem començar doncs, a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi doncs, velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure doncs, el més aviat possible doncs, les mesures necessàries per començar a treballar això de la

0: como que nos agradaría a todos, ¿no?
1: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander, els de Flick. Compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia en tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
1: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienen, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Diagne. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, al conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, eh? És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
5: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
6: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
5: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
6: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
5: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez del Prat TV.
7: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el Dorat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
8: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
7: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 10:45 del matí de diumenge.
1: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta-Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
9: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més el seu paper, com tenen d'agent social.
1: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
10: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
11: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
10: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació, i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis del lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
12: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o Qui faci això estarà fent un frau.
10: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat del lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
1: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals en reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
13: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro, dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
14: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
15: La meva filla de Ripollès em diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si em hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
14: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
1: I abans dels esports us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem doncs ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
16: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
16: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
17: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle, i si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
16: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
17: Home, els inconvenients, primer, suposo que per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. I després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, amb elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i demés.
16: Ja per acabar, trobeu a faltar, doncs, aquesta mirada metropolitana?
17: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
16: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
1: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
18: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
19: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
18: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Budó.
20: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
18: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
21: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
22: así de claro lo tienes, ¿no?
21: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
18: La Lliga Catalana CB de Bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyer. Pateix un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
0: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
18: Adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.

0: Gràcies per ser-hi. Un dia més, benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell, a través sempre del 107 amb 1 de la freqüència modulada. Comencem ja nova jornada i un nou dia de programació, avui dimarts 15 de setembre del 2026. Sempre i cada dia, la intenció d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi. I sempre us recordem un contingut que podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, això es tradueix a Ràdio en Línia o Ràdio La Carta. També podeu seguir l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. Començarem per aquí, de fet, de seguida, a través de Televisió El Vendrell, el que sempre anomenem Ràdio en Imatges. A banda, presència a les xarxes socials, un ampli contingut informatiu i disposats a convidar-vos un dia més a que seguiu tota la programació, això que dèiem que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició del que ja és aquest espai matinal. Un nou dia a la Calaixera. Avui, dimarts 15 de setembre, programa número 4024. Sempre és un plaer, sempre ens agrada i volem treballar en aquesta bona companyia de ràdio, senzilla, propera i sense pretensions, com solem destacar. Ahir tot just vam començar aquesta nova temporada, així que mica en mica hem d'anar agafant el ritme, eh? Tot i així, amb la intenció sempre d'apropar-vos i d'acompanyar-vos. Moltes coses. Si voleu participar i voleu dir la vostra, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia a calaixera@rtv-elvendrell.cat, que també això és molt fàcil, calaixera@rtv-elvendrell.cat. I ben pendents de tot el contingut d'avui, per començar anirem cap al temps, la previsió. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme i això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També coneixerem les principals portades dels diaris, els esports, amb en Jordi Graell, que no hi pot faltar, i altres aspectes d'interès. En tot plegat, arribarem a les 12, arribarem en aquest cas i en primera instància a les 10... Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després d'això ja seguirem i continuarem a la segona part de Calaixera amb més coses. Com ja hem dit, hem, mica en mica hem d'anar recuperant els col·laboradors i les seccions habituals en directe. Per exemple, els dimarts ens continuarà portant el contingut relacionat amb l'emprenedoria, el món de l'empresa, etc. I per això anirem recordant aquestes seccions habituals amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, a Baix Penedès Empresa, o allò que ens explica la coach i psicòloga Begoña Cartagena al liderar-se per viure millor. Arribarem a les 11 amb tot aquest contingut, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Aquí seguirem amb bons consells sobre salut, parlant d'un tema importantíssim o recordant un tema importantíssim com és la salut, en temes de salut psicològica, salut mental, el que seria la soledat no desitjada. I després també ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, que no hi pot faltar. Avui sí, amb una bona estona també per participar i poder parlar amb vosaltres de recollir peticions musicals, si cal, i acabar de composar tota aquesta calaixera d'avui dimarts. I això, arribarem a les 12, ara sí, arribarem al migdia i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tots. Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Pel que fa al temps, avui ens espera una jornada altra vegada ben tranquil·la al Vendrell, a la comarca. El sol que serà el gran protagonista durant tot el dia d'avui, amb un cel pràcticament serè i sense cap tipus de possibilitat de pluja. Les temperatures que es mouen entre els 20 graus a primera hora del matí, de fet ara mateix en directe 21 graus, i poden arribar fins al 29 a les hores centrals del dia, amb un ambient força càlid però encara força suportable. El vent serà fluix amb entrada de marinada durant tota la tarda i en definitiva és un dia plenament estiuenc al Vendrell i al conjunt de la comarca, és a dir, sense canvis a priori. I va, comencem ja amb la primera cançó d'avui. Una cançó fantàstica de Ginestar i Nil Moliner, una molt bona combinació. Amb qui estaràs?

0: Amb qui estaràs? Una cançó xulíssima en aquesta col·laboració, aquesta combinació del Ginestar i Nil Moliner. Una cançó fantàstica, per posar ritme i per començar el programa avui, que ja som dimarts. En proximitat i en directe, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. La benzinera de Cal Julio es convertirà en un aparcament comercial per als usuaris del mercat municipal. Després de les primeres obres, en breu es procedirà a la retirada de la pèrgola, de manera que el nou servei podria entrar ja en funcionament en 2 mesos. La idea és que s'habiliti una quinzena de places d'estacionament o, de manera gratuïta, poden deixar els vehicles durant un període de temps determinat, al voltant d'una hora, mentre es du a terme la compra. Una mena de stop and go que ha de permetre seguir dinamitzant un dels principals centres comercials de la vila, com destaca l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
2: L'objectiu és fer aquest espai, que sigui com de presentació del mercat, que es pugui veure bé, però com sabeu també estem enmig d'un projecte de reforma integral del mercat, és a dir, del propi mercat, del mercat com a infraestructura, el mercat com a activitat comercial, però també de l'entorn immediat del mercat.
0: Després de la retirada dels dipòsits subterranis, les obres més visibles començaran en breu, amb la supressió de la pèrgola de l'antiga benzinera i l'adequació de tot l'espai. Unes feines que han de quedar enllestides durant el mes de novembre.
2: Començarem directament a desmuntar la pèrgola, que serà l'element més impactant, diguéssim, de les obres, però en si no té massa complexitat, sí una mica més d'acabar d'urbanitzar, resolar, fer la vorera, evidentment, hem de donar continuïtat a la vorera de l'en Jaume Carner, fanals, és a dir, una mica aquesta feina de fer un espai urbà estàndard, no una antiga benzinera, però que, ja dic, aprofitarem per fer aquesta primera experiència d'aparcament comercial gratuït i regulat.
0: Es preveu habilitar al voltant d'una quinzena de places d'estacionament gratuït que estaran operatives en horari comercial de matí i tarda. Fora d'aquesta franja, la resta de vehicles també hi podran aparcar, tant com una zona blava. I com en aquest cas, qualsevol utilitari o motocicleta que no disposi correctament visible del distintiu facilitat per les parades del mercat també serà sancionat. Més qüestions i altres notícies. L'Ajuntament, que ha anunciat una reestructuració del servei de recollida selectiva de residus després de les deficiències detectades aquests últims mesos. Tot plegat després d'un estiu tremendament complicat en aquest aspecte. Una de les mesures més rellevants que es permetrà és l'ús del contenidor de rebuig cada dia, quan ara només es pot obrir els 2 dies a la setmana. Un canvi que el govern local lliga a un increment de les bonificacions pels que facin l'ús preferent del contenidor de l'orgànica. Tornem a escoltar l'alcalde, Kenneth Martínez.
2: Els 7 dies a la setmana es podran obrir amb targeta, però, i això sí, i aquí ve la vinculació, evidentment bonificarem els usuaris que utilitzin el contenidor o que reciclin preferentment. En aquest mes de setembre aprovarem les ordenances fiscals per l'any 2027 i aquí introduirem bonificacions importants per incentivar el reciclatge.
0: La possibilitat d'usar d'una manera més freqüent els contenidors de rebuig vindrà acompanyada d'un augment dels dies de recollida, com ara dèiem, així com el reforç de neteja al voltant de les illes.
2: Augment dels contenidors, fins a un 20% augmentarem les illes de contenidors que ara mateix tenim desplegades per tenir més opcions, per doblar allà on es vagi més just el servei. També reforçarem la neteja de l'entorn dels contenidors. Malauradament, quan tenim bosses a terra, el que fa és que l'entorn dels contenidors no estigui net, no estigui en condicions.
0: I el tercer canvi, que ja es va anunciar fa unes setmanes, és que algun dels nuclis on es fa la recollida porta a porta, però hi ha edificis o comunitats grans, es posaran també contenidors intel·ligents. A més del Francàs, el Romaní i Bonavista, això es farà també als masos de Coma-ruga. Martínez apunta que d'aquesta manera es vol donar una alternativa als saturats punts d'emergència.
2: Perquè hem vist que els punts d'emergència no funcionen. Perquè, quan un punt d'emergència s'utilitza de manera ordinària, ja queda desbordat. Per tant, no estan funcionant. Al final, tota aquesta reestructuració és de la prova i en alguns casos, evidentment, errors d'aquests serveis o aquestes alternatives al reciclatge.
0: L'alcalde no ha volgut donar data encara concreta d'inici d'aquesta reestructuració, tot i que ha concretat que els canvis ja s'estan treballant. L'objectiu d'això, explica, és solucionar aquells aspectes que no estan funcionant, tot i afegir que les xifres de reciclatge ja estan mostrant una millora.
2: El servei amb l'objectiu de reciclar, doncs està prestant aquest servei i estem arribant pràcticament a aquest 60%, però per contra la percepció és que no funciona perquè tenim bosses a terra, perquè tenim acumulacions puntuals on determinades zones.
0: Des de l'Ajuntament també avisen que aquests canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme. Segons Martínez, des de l'entrada en funcionament de la nova ordenança de convivència s'ha posat més de 60 multes per deixar la brossa a fora dels contenidors. Més qüestions. Anem cap a la cultura popular i cap als castells. Els nens del Vendrell que han viscut una nova jornada difícil d'oblidar. En el marc de la commemoració del seu centenari, la colla va portar els castells fins a l'escenari excepcional de la Basílica de la Sagrada Família. I ho va fer descarregant un 4 de 8 davant d'un temple ple de gom a gom. L'acte, que va tenir a més un fort component simbòlic, ja que aquest 2026 es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va morir a l'any 1926, el mateix any que va néixer la colla castellera vendrellenca. Escoltem com és la crònica d'aquesta exhibició a la Sagrada Família a través de la veu del nostre company Víctor Merencio.
3: Una marea de camises vermelles a les portes de la Sagrada Família per participar d'un acte que unia dos centenaris, el de la colla i el de la mort de l'arquitecte.
4: Doncs ens fa moltíssima il·lusió poder participar perquè coincideixen dues efemèrides molt significatives, que són el centenari de la colla amb el centenari de la mort de Gaudí, i per nosaltres poder fer un castell a la Basílica doncs representa aquesta unió, no?, amb Gaudí, i bueno, la veritat és que estem molt contents i molt il·lusionats. És com el que ens faltava, no?, per tancar aquest any, a part de l'acte de tancament, i estem molt contents de ser aquí i amb tanta gent, tantes camises, i portar el Vendrell fins aquí també.
5: Sí, i jo crec que al final ser nen del Vendrell ens dona oportunitats com aquestes i oportunitats de viure coses que no podríem viure amb una altra colla o amb una altra activitat, no? És molta il·lusió de poder actuar en un escenari tan bonic i de...

0: manifestar del magnífic que és, que he quedat aquí esgarrifat mirant la creu de dalt de tot, que quedo esgarrifat com se va muntar això allà dalt. Clar, i la tècnica és molt diferent, no? Però em sento satisfet i orgullós, i a la vegada que a dintre, com fem el castell, doncs que la providència ens ajudi i puguem fer el castell que tenim previst fer, i que no hi hagi cap defecte i que surti a la perfecció.
1: Home, doncs és tot un honor, no? Al final és un edifici molt emblemàtic de Catalunya, i poder vindre aquí, a més, el dia després de la Diada és com molt representatiu. No gaires colles hi han actuat, diria que 3 o 4, o menys fins i tot, no ho sé. I no sé, jo crec que és tot un honor. Hi ha molta gent, a més, que no hi ha pogut entrar mai i que serà la primera vegada, i crec que és molt xulo poder fer amb nens del Vendrell.
2: Exacte, jo almenys no hi he entrat mai, i és il·lusionant poder-hi entrar, i a més entrar amb tothom, amb els meus amics i els companys, no sé, és un acte bonic, jo crec. S'ajunta una mica l'emoció del fer castells, que sempre és un acte com bonic i això emocionant, que estàs fent pinya amb tothom, i a més, doncs, com deia ella, en un lloc tan simbòlic, s'ajunta les dues coses i és encara com et tens més orgullós d'estar fent castells, i amb nens al Vendrell, ja.
3: Bueno, crec que és un honor grandiós poder venir a fer castells aquí a l'interior de la Sagrada Família. Crec que és una cosa que no es fa sovint, que no han tingut el plaer moltes colles de poder fer, i a sobre fer-ho coincidir amb un acte del centenari de la colla, amb el centenari també de Mort de Gaudí, doncs crec que és una data ideal per poder fer aquesta construcció del 4-8 que farem ara dins.
4: La fotografia de grup va immortalitzar una estampa poc habitual: 230 camises entre castellers, grallers i timbalers davant de la Sagrada Família. En total, 450 persones es van desplaçar des del Vendrell per acompanyar la colla en una celebració tan especial. L'entrada a la basílica va estar marcada per la solemnitat de l'espai. El vermell de les camises es barrejava entre les formes i els colors de l'obra de Gaudí en una trobada poc habitual. La missa va ser oficiada pel rector de la Basílica de la Sagrada Família, mossèn Josep Maria Turull, en una celebració de caràcter internacional que es va pronunciar en diversos idiomes. Al llarg de l'ofici, els missatges adreçats als nens del Vendrell van ser constants. Es va posar en valor la història de la colla i la seva trajectòria centenària, així com el significat d'haver volgut commemorar els 100 anys precisament a la Sagrada Família. També hi van intervenir els castellers Laia Sánchez i Josep Lluís Pasqual en representació de la colla. I a meitat de la missa va arribar el moment més esperat. Amb el temple ple de gom a gom, els castellers van començar a preparar el castell. Feligresos i turistes van seguir amb expectació els moviments de la colla. Molts, mòbil en mà, no es van voler perdre una de les poques oportunitats de veure castells dins de la Sagrada Família. La pinya es va tancar, les camises vermelles van anar prenent posició i el castell va començar a pujar. Quan els castellers començaven a carregar-lo, el so de les gralles va inundar l'espai ressonant dins del temple, mentre totes les mirades quedaven fixades en l'estructura humana que s'enlairava. Quan el 4-8 ja estava gairebé descarregat, el cap de colla, Pere Rovira, va pronunciar unes paraules que van posar veu a l'emoció del moment.
5: I això és per sempre, nen, és per sempre!
4: Després de l'emoció continguda, la canalla dels nens del Vendrell van participar en l'ofrena. Els més petits de la colla van deixar un mocador de l'entitat com a testimoni de l'acte. El gest va posar el punt final a la celebració litúrgica i va deixar també una petita empremta dels nens en una diada que havia estat carregada de simbolisme. La jornada va continuar també davant de les càmeres. Un equip de The Wall Heritage, programa documental del canal japonès TBS, estava enregistrant un especial amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'equip va filmar l'actuació dels nens dins de la Sagrada Família, i un cop acabada, va entrevistar 4 membres de la colla per recollir les seves impressions després d'haver viscut una jornada tan excepcional.
6: I seguim parlant de castells, perquè l'Auditori Pau Casals acollia l'acte de presentació de les colles participants i el sorteig de l'ordre de l'actuació del 30è concurs de castells. L'esdeveniment s'ha fet a la vila amb motiu del centenari dels nens del Vendrell i que enguany prendran part al concurs en la jornada del dissabte. Un acte que ha tingut com a fil conductor temàtic el lema casteller Força, Equilibri, Valor i Seny. El sorteig s'ha acompanyat a les actuacions dels músics Daniel Claret, el violoncel, i Lara Fernández, de la viola i que ha interpretat peces vinculades a l'esmentat lema amb l'esperit d'en Pau Casals sempre ben present, a l'any del 150è aniversari del seu naixement. Els nens del Vendrell, que prendran part enguany a la jornada de dissabte, amb l'intenció de quedar el més amunt possible. El sorteig ha determinat el seu ordre d'actuació i l'espai que ocuparan a plaça. Així

0: Diu, valora el cap de colla dels nens, en Pere Rovira.
1: Bé, doncs contents de tornar a participar al concurs, ja amb ganes de mobilitzar molta gent. Pel que fa al sorteig en si, bàsicament el que valorem sobretot són les colles que ens acompanyen a prop i la situació pel que fa a la nostra gent a la grada i la canalla on te la podem tenir. Sembla que en aquest sentit, a nivell d'on podrem tenir la canalla, i molt bé. I a nivell de colles al costat també, tenim colles que són colles molt amigues, com per exemple Bordegassos, i sempre està molt bé poder compartir espai amb gent que t'hi portes bé i que també et facilita a l'hora de treballar.
0: El 30è concurs de Castells es celebra els dies 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena de Tarragona. I parlem d'altres entitats del municipi. Enric Llorenç ja és formalment el nou president dels Pastorets del Vendrell. Així l'ha ratificat per unanimitat l'assemblea de l'entitat després que assumís el càrrec de manera interina arran de la mort del seu predecessor, en Josep Maria Bargalló, que ara fa un parell de mesos. La Junta tindrà ara per endavant la difícil tasca de substituir la figura cabdal que llarga història d'aquesta entitat, un autèntic repte que la nova Junta entoma amb il·lusió i amb molta responsabilitat.
2: Tota la feina que ha fet el Bargalló, jo crec que nosaltres no podrem arribar a fer-la, però bueno, la Junta doncs, que seguim i gent que entra i col·laboradors doncs, que han parlat amb mi i que jo he parlat amb ells perquè ens ajudin doncs, aquests anys amb la nova Junta, tenim ganes, estem esperonats doncs, a tirar endavant la Junta. La idea doncs, és modernitzar-la una miqueta.
0: Això entre els reptes, actualitzar la web i ordenar aspectes de caire més administratiu que fins ara absorbia fonamentalment en Pep Bargalló, i seguint el seu llegat, mantenir els Pastorets del Vendrell entre els més reconeguts del país.
2: Bueno, els principals reptes doncs, seria seguir tirant endavant l'entitat tal com és ara, mantenir sobretot la massa social que tenim doncs, de l'entitat, que estem al voltant doncs, dels 1.000 socis, seguir tirant endavant amb els Pastorets i que segueixin sent un referent doncs, dintre del món aquest dels Pastorets de Catalunya, no?
0: Un canvi d'època amb tristor, tot i així la nova Junta afronta amb ganes i molta energia, i més conscients que l'exemple d'en Pep Bargalló, més que una càrrega, esdevé un esperó per seguir tirant endavant una tradició amb 6 dècades d'història. I l'aparador jove que acull un any més una exposició dels alumnes de la Casa d'Oficis de l'Eina, en la qual mostren la tasca desenvolupada durant tot el curs en imatge i so. L'exposició es fa cada any, al mes de setembre, i serveix per recollir la tasca que s'ha fet durant aquest últim curs. El professor d'imatge i so d'aquesta Casa d'Oficis és l'Eloi Vigorra, que ara podrem escoltar, així un dels alumnes que hi participa, el Pablo Murillo.
3: I nosaltres cada any el que procurem és fer un treball que aglutini i tot l'aprenentatge que s'ha fet durant tot l'any, i els alumnes que el cursen preparen una exposició temàtica, i aquest any doncs, el gira o versa envers els oficis que poden estar en via de desaparició.
4: Y este año hemos decidido hacerlo de oficios que están en desuso, como por ejemplo un campesino o cerámica, cosas así más manuales y que normalmente pues los jóvenes ya no hacen tanto.
0: L'exposició, que porta per títol La memòria dels oficis, el valor de saber fer, suposa una manera que aquests alumnes puguin mostrar el seu treball i apropar-lo a la ciutadania.
5: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 3 minuts i 2 quarts en punt de 10 del matí. Arribem a la repassada esportiva, una informació d'en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb triple ració del Club d'Esports Vendrell, els jugadors de Toni Porta, que disputant fins a 3 amistosos la setmana passada, i avui doncs intentarem doncs fer una mica de repàs de tot plegat. Primer, dimarts, els jugadors de Toni Porta rebien al Bell-lloc el Quim Tomàs en un partit que acabava amb victòria roig-i-negra per 5-2. Dimecres es desplaçaven a Vilaseca, en aquest cas els vendellencs, que perdien per 4-1. I finalment, dissabte, doncs tancaven aquesta trilogia amb una visita doncs amb un equip també de la mateixa categoria, de plata, el Reus B, que en aquest cas competirà al grup nord. I bé, doncs és un partit que bé, doncs va tenir menys història de la que semblava, perquè els vendellencs doncs van imposar per un contundent 0-10. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
6: Bé, doncs comencem pel principi, que és el partit contra el Bell-lloc, que bé, doncs venia, no?, després d'aquella derrota contra el Sant Cugat, que ja havíem comentat, i bé, doncs l'equip va demostrar doncs que doncs es va saber refer, no?
7: Sí, sí, sí, ens vam plantejar una setmana com una setmana de molta càrrega, on la càrrega física era prioritària per nosaltres, i vam aprofitar per competir. I el primer dia vam començar amb el Bell-lloc, que és un molt bon equip de Nacional Catalana, que es va apretar moltíssim, la veritat és que la primera part va ser molt igualat. Després vam estar molt fins a cara a porteria i, tot i que els resultats hem dit que ara no és important, les sensacions, és cert, que van ser bastant bones i m'he satisfet del partit, sobretot del nivell físic de l'equip.
6: Dimecres, en canvi, doncs, va tocar doncs l'altra cara, a Vilaseca, amb un partit bé, ben doncs, condicionat, no?, pel fet d'haver jugat el dia abans i contra un equip que bé, doncs, també té ganes de demostrar que vol estar en aquesta categoria. No?
7: Sí, el dimecres va ser tot el contrari. És cert que havíem jugat el dia abans, però les sensacions de la primera part, ja més enllà del resultat, que no va ser positiu, les sensacions van ser molt dolentes, de veritat. A la segona part ens vam refer i crec que vam millorar bastant, tot i que no està fins a cada porteria. Però bé, la conclusió és que era l'única positiva que podem treure aquell partit, és que ens va servir per seguir carregant físicament i provar coses noves, però és cert que ens va servir per saber el que no hem de fer, sobretot a la meva part, perquè vam estar francament malament.
6: I dissabte, doncs, tancàvem aquesta trilogia Reus, un partit que bé, doncs, en principi es plantejava potser com el més dur de la setmana, i va ser tot el contrari, no? Un Reus que és veritat que venia amb moltes baixes, però bé, doncs, l'equip va mostrar doncs la seva cara més efectiva a les dues àrees.
7: Sí, crec que bueno, el resultat és totalment enganyós, perquè al principi va ser un partit molt equilibrat, ens van apretar moltíssim, el Reus és un equip que pressiona molt amunt. Sí que és cert que crec que a l'hora de fer la rotació va notar molt les baixes que tenia, que tenia tres baixes molt importants. I bé, bueno, sí que és veritat que les sensacions van ser molt bones, però no és qüestió de treure, segurament en competició mai a la vida tindria un resultat així. Però bé, sempre és bo estar fi de cara a porteria també i acabar amb bon regust de boca. Però bueno, aquesta setmana ens servim molt sobretot per preparar coses i sobretot per carregar físicament, que crec que podem fer una valoració molt positiva.
6: I un partit del de Reus que bé, doncs, també va deixar doncs el debut d'un altre jugador del planter, com és el Marc Hernández, de la porteria, que va tenir l'oportunitat dels últims minuts, i fins i tot doncs va deixar una de les imatges del partit, no?, amb una aturada als últims minuts que, doncs, déu-n'hi-do, no?
7: Sí, sí, sí, amb la marxa del Ferran, al final, el dimecres va venir el Bernat, que és un porter del juvenil, i el dissabte va venir el Marc, que és el porter de la primera catalana. La veritat és que anem quasi pràcticament a debut per partit. Això és bo, és positiu, que els joves ens vinguin a ajudar, i la veritat és que els minuts que va tenir, del minutet, s'ho va fer molt bé. I bé, content per l'equip i content per ell també, que ell estava molt satisfet d'acabar el partit.
6: Ara doncs ja només queda un amistós per acabar la pretemporada, que serà aquest divendres a casa contra el Sant Ramon, un equip que doncs enguany ha pujat a Nacional Catalana, i per tant bé, doncs ja l'última prova, no? Per tant, doncs no sé si serà pràcticament com una prova d'inici de Lliga, però gairebé, no? Perquè com diem, doncs ja és l'últim.
7: Sí, sí, sí, penúltima setmana ja començarem a descarregar una mica per entrar ja a la setmana de competició, la setmana següent, que ja juguem a la jornada 1. I així ens queda un partit a Sant Ramon per acabar de corregir coses que seguim fent malament. I bé, intentar arribar el més preparats possibles a la jornada 1, que al final tota la feina que hem fet aquestes setmanes va destinar aquí, a l'inici de Lliga. Crec que l'equip està treballant bé, ens hem de créixer molt encara com a equip, perquè cometem errors que en aquest nivell no es poden cometre. Però bueno, forma part de la pretemporada i al final, a poc a poc, si m'hem dit que hem d'anar partit a partit, haurem de treballar moltíssim. I això és el que està fent i l'equip està treballant molt.
6: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
7: Perfecte, gràcies a vosaltres.
6: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta setmana amb fins a 3 partits, com dèiem, victòria 5-2 contra el Bell-lloc, derrota 4-1 a Vilaseca i victòria 0-10 a Reus. I ara, com dèiem, centrats en aquest últim amistós de la pretemporada, que serà aquest divendres a les 9 de la nit, el Quim Tomàs contra el Sant Ramon.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I saltem cap a les portades. També cada dia repassem les principals portades als diaris. Obvi que som dimarts 15 de setembre, tot i que no disposem de la portada del diari de Tarragona. Així que ja directament saltem cap a una altra de les portades habituals, com és el diari Ara. La intel·ligència artificial enfronta els Estats Units i la Xina. Pequín reclama més controls i Trump afirma que hi veu una conspiració malaltissa. L'ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans. Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. El govern gastarà el 6% en educació i promet climatitzar tots els centres públics en 5 anys. I el consum manté el creixement econòmic. El PIB català puja un 3% anual al tercer trimestre. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord fan junts pressió sobiranista, reclamen canvis constitucionals i defensen la tornada a la Unió Europea. I Puig compra el 50% d'Isdin a Esteve per 1.200 milions. L'empresa de perfums tindrà tot el control de la dermocosmètica. També tenim, com més habitual, La Vanguardia. Les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. El Banc Internacional de Pagaments admet valoracions excessives. Els gegants augmentaran les inversions el 2027 malgrat els vaivens borsaris. I el Vaticà reivindica el paper profètic de la encíclica papal sobre la tecnologia. I com irromp la IA a les escoles d'escriptura. Tot un impacte cultural. Altres notícies en portada. Salvador Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. El president es compromet a passar a l'acció i a augmentar de manera constant la inversió en les aules fins a arribar al 6%. I dediquen la fotografia portada a la imatge del president de la Generalitat durant la conferència ahir a les Drassanes de Barcelona davant d'unes 800 persones. I més titulars. Avantatge mínim de l'esquerra a Suècia mentre continua el recompte. Els esports. Avui l'entrevista a Rodri, que és migcampista del Futbol Club Barcelona. Tenim el potencial per fer el pas que ens falta a la Champions. Paraula textual d'aquesta conversa. I en cultura, el 10 i l'11 de juliol, Oasis tria Barcelona per la gira del 2027. I en una prova pilot, un carril vermell donarà prioritat al bus a Barcelona. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, de fet, això cada dia ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
5: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors
10: millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
0: Volem parlar-vos de consum, recordar la importància de tenir un consum responsable i ètic a través de l'Oficina d'Atenció al Consumidor que podeu trobar al Consell Comarcal del Baix Penedès. És un servei obert i gratuït. De fet, ara fa pocs dies en vam parlar amb la seva responsable comarcal. És la Rosa Anna Manyer qui ens ha explicat doncs, moltes coses. Consumidors, ho som tots, no?, en principi?
11: Tots i totes. I pràcticament la majoria d'actes que fem al dia és consum.
0: Que sí,
11: Sí.
0: És que encara que tinguem la intenció de no consumir, si tinguéssim la intenció d'anar contra el sistema, ho tindríem molt complicat
11: en aquest
0: aspecte.
11: Molt.
0: Però sí que podem tenir un consum responsable, que és la clau de tot plegat,
11: Sí.
0: Un consum conscient i responsable,
11: conscient
0: em fa l'efecte.
11: Conscient i responsable, correcte.
0: Que sí?
11: Sí.
0: Fem una cosa. Va, anem allò a la base de tot això, que és el que fa l'Oficina d'Atenció al Consumidor.
11: Uh-huh.
0: Explica'ns això, per començar, exactament què és aquesta Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i quin és el seu objectiu principal, sobretot.
11: Sí, a veure, és comarcal, i diem comarcal perquè és per la comarca.
0: Ahà. Uh-huh.
11: Aquí no tenim municipals, normalment hi ha oficines municipals, en cas, doncs aquí és el Consell Comarcal, és per tota la comarca, per tots els usuaris i usuàries de la comarca, i el que fem és, d'alguna manera, informar, sobretot donar a conèixer els drets i deures,
0: no ens oblidem,
11: deures davant qualsevol problema que puguem tenir de consum.
0: Res i curt,
11: Sí, bàsicament seria això. Informar i després gestionar tot allò que comporta, no?, aquestes gestions a l'hora de reclamar. Però el primer contacte sol ser normalment informar.
0: Val.
11: L'usuari, escolta, he tingut aquest problema,
0: uh-huh,
11: o puc pensar que tindré aquest problema, què puc fer? Què haig de fer a partir d'aquí?
0: Sí, sí, una oficina oberta a qualsevol consulta i qualsevol dubte, en qualsevol cas, es poden adreçar els consumidors a l'oficina.
11: Sí, home, hi ha temes que no són propis de consum, tot i que dèiem que la majoria dels cas són de consum. Hi ha temes que són, per exemple, si hi ha es comet un delicte, doncs ja no hi ha una relació de consum, aquí
0: hauríem
11: d'anar. Però també, d'alguna manera, els hi expliquem i els derivem també on toca,
0: Si no és
11: un tema nostre, doncs miri, s'ha d'adreçar aquí.
0: Val, per això, que això, una consulta, una trucada, una visita a l'oficina mai està de més,
11: sí.
0: Perquè justament començaria, no?, aquesta acció,
11: sí,
0: per poder desenvolupar la queixa o poder arribar, doncs, a la qüestió que es cregui oportuna en els mitjans que es creguin oportuns. Ni més ni menys.
11: Sí, perquè és veritat que hi ha actes de consum,
0: uh-huh,
11: però, per exemple, si actuem davant d'una administració, no hi ha relació de consum, per exemple.
0: Val. Amb administració no?
11: No.
0: Contra només amb la privada?
11: Exacte. Val. Contra empreses, sempre. Uh-huh. Perquè entre particulars, per exemple, tampoc no hi hauria una relació de consum. I això també els assessorem.
0: Clar.
11: A vegades venen per un lloguer, per coses que... I quan no hi ha relació de consum, doncs els derivem. Miri,
0: val, això. Sí.
11: Però els derivem i els diem on.
0: Clar. De fet, hi ha altres vies, justament, per fer arribar aquestes situacions amb l'administració o amb altres paràmetres.
11: Exacte.
0: S'ha de dir, que no queden pas desprotegits,
11: no,
0: en principi,
11: clar,
0: en qualsevol tipus de relació amb l'administració, si és el cas,
11: Sí.
0: Només quedaria. Concretem una mica més, o
11: sí,
0: això, quin tipus de serveis oferiu des de l'oficina?
11: Mira, en principi normalment és això, El primer és informació, orientar perquè els usuaris coneguin els drets i els deures,
0: uh-huh,
11: com a persones consumidores. El que venen a ser les consultes.
0: Val,
11: I aquí atenem directament. Atenem, uh-huh, tant presencials com telefòniques, com per correu electrònic. També ens arriben consultes per correu electrònic.
0: Val, sí.
11: Doncs, es contesten, se'ls dona tota la informació. Sobretot la informació de com reclamar, si és, si hi ha relació de consum, si, si ho podem tramitar nosaltres i si no se, se li orienta cap on, cap on adreçar-se, i si hi ha relació de consum, com reclamar, i després, quan ens arriben aquestes reclamacions, gestionar-les.
0: Val, que és la més important, també,
11: que és la
0: no?
11: més important. Que també et cal dir que no tot són, tot i que la majoria són reclamacions, no tot el que arriba són reclamacions. De vegades hi ha denúncies de consum.
0: Va, de consum, de consum.
11: De consum. Hi ha denúncies, hi ha queixes.
0: Sí, sí, sí, sí.
11: Però bàsicament són reclamacions.
0: Perfecte.
11: L'usuari vol, normalment vol alguna cosa a canvi, vol que li tornin els diners,
0: clar,
11: vol, no sé, anul·lar un contracte.
0: Sí, sí, hi ha un malestar, hi ha el que
11: exacte.
0: Sigui, en aquest intercanvi, diguem, de producte-servei, en certa manera.
11: Uh-huh.
0: És un servei gratuït, eh?
11: És un servei
0: Rosa,
11: gratuït.
0: És gratuït. És important tenir-ho clar, això, també, eh?
11: Sí.
0: I va adreçat això a qualsevol persona consumidora, eh?
11: Sí, és gratuït i poder per això també... És un servei bastant demanat.
0: Uh-huh.
11: Suposo que la diferència... Clar, quan, si ens plantegem anar a la via judicial, sí que sabem que té un cost i que
0: val.
11: També, tot i que té un termini, nosaltres tenim uns terminis, no és ràpid, perquè al final uh-huh. és un procediment administratiu, també, no?
0: Clar, i és lent.
11: Però la via judicial normalment encara és més...
0: Ja, encara és més lenta.
11: Sí.
0: Però és un extrem, per això, no? Arribar, o és més comú del que ens podríem pensar?
11: No, bueno... Sí, potser sí que és extrem. El que passa que és veritat que abans d'anar a la via judicial es pot intentar una mediació.
0: Val.
11: Que ara és el que no
0: m'expliques, sí,
11: és a dir, ara en parlarem, no?, de la mediació, que són els mitjans que tenim quan ens arriben aquestes reclamacions, sobretot
0: clar.
11: Reclamacions, perquè les denúncies ja no.
0: Sí, sí,
11: no
0: ja, com dèiem, va per un altre canal.
11: Ja va per una altra via, se fan les investigacions que toquin. Però les reclamacions en si, el que fem... La manera que tenim per intentar resoldre, no, aquest malestar, aquesta controvèrsia entre les dues parts és a través de la mediació.
0: Val.
11: I o l'arbitratge de consum.
0: Que és un dels punts forts, de fet, de la pròpia oficina, que sí, aquest arbitratge,
11: sí.
0: I poder arribar a un bon acord per les dues parts, arribats al cas.
11: Clar. Mira, la mediació al final... Sí que és veritat que hi ha més mitjans, i abans d'anar a la via judicial, ara per qüestions d'eficiència processal, sí que es demana doncs, que s'hagi intentat solucionar el problema abans d'arribar a la demanda. No?
0: D'acord.
11: Per tant, la via consum seria una via per abans d'anar a la via judicial, també.
0: Sí, sí, sí,
11: I si no resol, sempre queda la via judicial.
0: Val.
11: Perquè al final els mitjans que tenim sobre la mediació i l'arbitratge però són voluntaris. Són voluntaris.
0: Mm-hmm.
11: Per tant, sempre estem a la voluntat de les dues parts.
0: D'acord. Tot i així, s'hi avenen majoritàriament les empreses o no? O hi ha de tot? Entenc, suposo.
11: Hi ha de tot. Hi ha de tot.
0: Però allò de...
11: Però, bueno, normalment...
0: El client sempre té la raó, doncs no el podríem potser aplicar
11: no,
0: aquí.
11: No, perquè les empreses moltes vegades... sí que actuen en funció del tema o en funció del que demani el
0: clar,
11: consumidor.
0: Sí, està clar. També, per entendre una mica més el servei, fem-ho jo una mica més pràctic, si et sembla,
11: sí.
0: Rosa, per exemple, és això. Arriba una consulta, una queixa, una reclamació.
11: Mm.
0: Quin és el procés que seguiu? Com comença tot? Quina és la tasca que feu?
11: Bueno, si és una consulta, sí que la tenem.
0: S'atén, s'explica.
11: Normalment li expliquem, depèn del problema, li expliquem el que ha de fer. Normalment, la majoria de reclamacions, a més, inclouen com reclamar.
0: Val.
11: Hi ha usuaris que ja han reclamat i ja saben el procediment, però tot i així, la majoria són com reclamar. Què haig de fer? He tingut un problema, no?
0: Uh-huh.
11: És allò, he tingut un problema, a partir d'aquí, què faig? El primer és demanar el full de reclamació.
0: Val. Sí, això és important, doncs,
11: És important.
0: En el propi establiment... demanar aquest famós full de reclamació.
11: Que tenen obligació.
0: Sí, sí, de tenir-lo. Sí,
11: per
0: sí,
11: tant, què passa quan un establiment, per exemple, no hi ha establiment a la població o a la comarca o inclús a la província? Per exemple, algunes empreses que estan a Madrid no, i no tenen seu aquí. No, doncs serviria, és que al final és fer arribar a l'altra part.
0: Val.
11: Quin és el problema, què m'ha passat i què és el que vull.
0: Uh-huh.
11: No? Perquè si l'altra part... Quan tenim un problema amb algú, el més fàcil és directament contactar amb aquella altra part i dir-li, escolta, m'ha passat això, tinc aquest problema, vull això per resoldre, o arribem a un acord.
0: Val.
11: No? Primer ens hem de comunicar com ho fem. a través del full de reclamació.
12: D'acord.
11: O si no hi ha establiment, que dius, no, no aniré a Madrid a demanar el full de reclamació, evidentment, no? Doncs un correu electrònic, una carta certificada.
12: D'acord.
11: Cada vegada més les empreses estan posant el WhatsApp.
12: Mm-hmm. És veritat, per comunicar-se.
11: Com a mitjà, per comunicar-se. Mm-hmm. Al final és deixar constància, sobretot per escrit.
12: Ja. Perquè hi hagi constància d'aquesta queixa,
11: sí,
12: i que ha quedat la queixa per escrit per poder fer,
11: sí,
12: o iniciar aquests tràmits que estem explicant.
11: Exacte.
12: A partir d'aquí, una de les solucions o de les vies, com deia, és l'arbitratge.
11: Sí, hi ha la mediació.
12: Això, la mediació, l'arbitratge.
11: Sí. I si no, l'arbitratge, la diferència amb la mediació, sí que sí. Al final, la mediació és que intentar que les dues parts arribin a un acord.
12: Val.
11: Amb l'arbitratge hi ha una tercera persona que decideix, eh? Seria com la via judicial, que hi ha el jutge, doncs aquí hi hauria un àrbitre.
12: Uh-huh.
11: D'acord? I al final l'àrbitre, en comptes d'una sentència, es diu lauda, emet un lauda on, doncs, bueno, seria, vindria a dir que és el, quina és la resolució.
12: D'acord, d'acord.
11: Per solucionar aquest problema, però com recordem que són voluntaris.
12: Això és important, eh?
11: Tant, és important.
12: Tant la mediació com l'arbitratge, la possible solució o el possible pacte és a voluntat de l'empresa o del consumidor aplicar-ho o no aplicar-ho, eh?
11: Exacte. Si l'empresa pot estar adherida a arbitratge, vol dir que no cal preguntar-li si vol anar.
12: Val.
11: Eh? Ja, jo estic adherida, per tant, si el consumidor vol, perquè al final és el consumidor que l'inicia l'arbitratge,
12: sí, sí, sí,
11: també,
12: sí, sí,
11: eh?
12: Val.
11: Hi ha d'haver una sol·licitud específica del consumidor, i si l'empresa està adherida, doncs ja no cal preguntar-li si vol resoldre a través d'arbitratge.
12: Val. Hem d'entendre, però, que en principi les empreses sempre haurien de buscar, no?, aquesta bona entesa amb els seus clients, a banda del seu producte, que entenc que ha de ser el millor possible amb les seves casuístiques, però un cop han fet una venda, han vengut això, un servei, un producte, un article, l'important és tenir una bona relació amb el client.
11: Sí.
12: No? Que hauria d'haver-hi aquesta bona praxis per part de les empreses de tenir una bona relació amb els seus clients descontents, en aquest cas.
11: Jo crec que sí, bueno...
12: Hauria de ser. És una reflexió així,
11: sí,
12: però
11: sí,
12: hauria de ser.
11: Perquè al final penso que el servei postventa, no, que el que diríem després,
12: sí, sí, sí,
11: de la,
12: sí,
11: venda,
12: sí,
11: està una mica no deixat, però sí que no és la mateixa,
12: ja.
11: no hi posen els mateixos mitjans o la mateixa èmfasi que en quan volen aconseguir la venda que quan ja l'han aconseguit.
12: Clar, és lògic, eh? Clar, és lògic.
11: I de vegades la sensació des de l'oficina del consumidor és,
12: sí,
11: una mica com que els fem d'oficina de postventa, no? De
12: ja, dir, ostres, clar, els que ells no que porten a terme ho feu vosaltres,
11: clar,
12: no?
11: Clar, perquè l'usuari ve, escolta, és que no em contesten, he reclamat,
12: vaja,
11: i no em contesten, bueno, d'alguna manera,
12: sí, sí, sí,
11: on venen a explicar i és a l'oficina,
12: sí,
11: del consumidor.
12: I en la venda per internet? Estem parlant del mateix, també, dels mateixos paràmetres, o la cosa canvia? Si comprem un producte, que és molt habitual, eh? Comprem un producte en qualsevol plataforma, a través de qualsevol pàgina web, el funcionament és el mateix,
11: eh? És el mateix. Inclús si comprem telemàticament,
12: sí,
11: ja sigui per telèfon, online, ens assisteixen també, per exemple, el dret de desistiment, que normalment en un establiment no hi és, i pot ser si vol l'empresa, però no és obligatori.
12: Val.
11: Però en canvi, si comprem a través de mitjans no presencials,
12: val,
11: doncs es assisteix al dret de desistiment, que tenim 14 dies.
12: D'acord.
11: Per exemple, per desistir del contracte.
12: I això està recollit per llei, això, eh? No,
11: sí,
12: és una opció, sinó,
11: sí,
12: la llei del consumidor,
11: sí,
12: recull justament això que deies, eh?
11: Sí, sí,
12: el desistiment si la compra és a,
11: sí,
12: no presencial, com bé deies.
11: Hi ha algunes excepcions,
12: sí, sí, sí, però, la gran majoria
11: sí.
12: Perfecte.
11: Sí.
12: Parlem de dades. Rosa, sisplau,
11: sí,
12: crec que és molt interessant també conèixer una mica allò que són els sectors més reclamats a la comarca del Baix Penedès, que suposa que és una mica comú a tot el territori, no?
11: Sí, sí. Mira, aquí al Baix Penedès normalment els sectors més reclamats són els serveis bàsics, relacionats amb els serveis bàsics, eh? La llum,
12: clar,
11: gas, serveis bancaris, assegurances.
12: Ostres.
11: Són serveis molt reclamats.
12: Sí, i en certa manera són serveis bàsics.
11: Sí.
12: No, per qualsevol persona que necessita,
11: sí,
12: aigua, llum,
11: sí, sí,
12: no?
11: Sí.
12: Que és curiós que justament serveis bàsics, que deuen ser els més consumits, clar, també per l'estadística, suposo,
11: sí, sí,
12: però clar, tots també tenim al cap, això també és una reflexió, eh? De quina manera a vegades treballen, no?, aquestes distribuïdores, no són el més transparent possible,
11: sí,
12: per l'efecte,
11: sí,
12: que sé.
11: Sí, sí, sí. i de vegades ens trobem, últimament també ens estem trobant moltes temes doncs de trucades comercials.
12: Val, sí.
11: No, doncs que ens canvien de comercialitzadora, sí. o d'empresa on estem fent-se uh-huh. passar per la nostra, quan no és la nostra. Dir, és que aquí darrere hi ha tot un moviment que ens trobem. I al final tot això doncs són els que es consideren serveis bàsics.
12: D'acord.
11: L'aigua poder no tant.
12: Val.
11: És més la llum, el gas, i sobretot bueno, també serveis bancaris.
12: Val.
11: I assegurances,
12: també comentaves, no?
11: Sí.
12: És que a vegades, clar, poder desxifrar contractes, pòlisses, és realment complicat, eh?
11: Sí.
12: La lletra petita a vegades
11: sí.
12: és complicada d'entendre.
11: Sí, sí, sí.
12: Que, de fet, una de les prevencions, perquè també feu prevenció i doneu molta informació a l'oficina,
11: sí.
12: és justament això, sempre intentar no, posar més atenció, la màxima atenció possible, allò que signem o allò que acceptem.
11: Clar. Sobretot,
12: no?
11: Sí, sobretot intentar o conscienciar de dir que sapiguem que tenim dret a tenir tota la informació i la documentació abans de signar qualsevol contracte.
12: Val. Val.
11: Tenim dret a tenir-ho abans.
12: Val.
11: Que ens expliquin per escrit, que podem demanar una còpia, escolta, com serà el meu contracte,
12: Val.
11: Quines són les meves condicions.
12: Val. Que encara que sigui telefònic, que és molt comú també, no?, fer contractacions telefòniques,
11: sí.
12: doncs demanar que també la documentació
11: sí.
12: i no aprovar, encara que sigui telefònicament, que és vàlid, un contracte telefònic,
11: sí,
12: però sí.
11: sí
12: que és cert que a vegades hi ha aquesta, no, fes-ho ara, no, perquè perdràs l'oferta, no, fes-ho ràpid i tal, no hem d'accedir a aquestes pressions, sinó, això, que ens envien la documentació, mirar-la acomodament, consultar-la si fos el cas i després aprovar-la.
11: Exacte.
12: Encara que tot sigui una mica més tediós i una mica més llarg, hauria de ser procediment.
11: Clar,
12: no?
11: No, no és que sigui obligatori,
12: no,
11: però,
12: no
11: sí
12: està
11: que,
12: clar.
11: Però sí que tenim el dret i podem fer-ho. I estaria bé, moltes vegades les mateixes empreses a la pàgina web pengen les condicions generals.
12: Val.
11: Les generals, però no les particulars.
12: Clar, les contractuals.
11: Ja? Normalment el contracte hi ha les condicions generals, que és per tothom,
12: sí, sí, sí, sí.
11: però després hi ha unes condicions particulars, que és el nostre contracte pròpiament.
12: Val.
11: Doncs això ho podem demanar i tenir aquesta informació i la documentació abans de signar qualsevol contracte.
12: D'acord.
11: No signar... Que passa que normalment no, estem una mica acostumats a signar, de vegades sense llegir.
12: Sí, per això, perquè a vegades, per astúcies comercials, que a vegades passa, però bé, no
11: sí.
12: donarem tota la culpa aquí,
11: sí.
12: sinó a vegades això, desitgem un servei, el necessitem de forma bastant ràpida, sí. per no dir immediata, llavors aquestes presses de no, és que no, vull ara, necessito ara, necessito ara, no? I això fa que a vegades aquestes presses siguin una
11: sí.
12: mica contràries als nostres drets o als nostres beneficis
11: sí,
12: contractuals,
11: sí, sí,
12: en aquest cas.
11: Sí.
12: Per això, missatge final ja, Rosa, que podríem donar és això, atenció, prevenció sempre és important i la màxima
11: sí.
12: informació a l'hora de consumir.
11: Sí, correcte. Sobretot tenir tota la informació, documentació, quan més informació, quan més tot quedi molt clar abans de signar, perquè pensem que quan signem un contracte, si nosaltres signem estem autoritzant i estem dient estem d'acord amb el que, amb el que el contracte exposa, no?
12: Sí,
11: o que,
12: sí.
11: el que estem contractant. Clar, moltes vegades és un contracte abusiu. Home, poder ser que hi haurà clàusules abusives, però que hi hagi algunes clàusules abusives no vol dir que el contracte sigui nul,
12: no, no.
11: sinó que aquelles clàusules són nules.
12: Clar.
11: En el cas que hagin estat declarades.
12: Sí, sí, sí. Sí.
11: Eh? No.
12: Clar. Sí que és cert que
11: per exemple,
12: temes bancaris sí que és una cosa diferent, crec. No m'hem parlat no fa gaire en aquest espai també en temes bancaris i sí que hi ha hagut jurisprudència en un cas de clàusules abusives,
11: sí.
12: que encara que fossis coneixedor d'aquella clàusula és abusiva i
11: sí.
12: no es queda... Però tots són terminologies, eh?
11: Exacte.
12: Tots són terminologies. Això
11: sí.
12: el més important és adreçar-se a l'oficina d'atenció al consumidor, en aquest cas en proximitat al Consell Comarcal. Explica'ns això, horari d'atenció, telèfons,
11: sí.
12: com ho podem saber?
11: Sí, l'horari d'atenció són els dilluns i els dimecres de 9 a 2.
12: Perfecte.
11: I estem a l'oficina que està a la seu, a la plaça del centre número 5, d'aquí del Vendrell, a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès.
12: Així de fàcil.
11: Així de fàcil.
12: Correu i telèfon també.
11: Ah, correu.
12: Sí, bueno, si el sap ho podem dir, sinó que la gent que pugui
11: sí,
12: localitzar que el trobarà fàcil. Eh?
11: Exacte, però el telèfon és el 977-15-7170
12: Val.
11: I el correu és consum@baixpenedès.cat.
12: Fantàstic.
11: fàcil.
12: Genial.
11: I per presentar reclamacions no cal que demanin cita o que vinguin, perquè això ens ho agafen els companys de registre de dilluns a divendres de 9 a 2.
12: Perfecte.
11: Per tant, per presentar, això seria més aviat per parlar amb nosaltres.
12: D'acord, algun tipus de consulta, una atenció més directa.
11: Sí.
12: Genial. Doncs la informació, que sempre és important, també informació com a consumidors, una mica acabarem, estem fora de temps ja, perdoneu, com hem començat, i és que això, consum...
11: Podríem estar aquí parlant...
12: Sí, podríem estar molta més estona,
11: sense
12: dubte. 5 dies de la ràdio, però realment és cert. Doncs acabarem amb això, amb aquest consum responsable i conscient, sobretot.
11: I conscient.
12: Gràcies,
11: a
12: Rosana.
11: Vosaltres.
12: Que vagi molt bé.
13: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: Arribem ja a les 10 del matí, gairebé minut i mig per aquesta franja. Actualitzarem les notícies com pertoca amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part del programa avui dimarts en aquesta primera setmana de temporada, on mica en mica anem agafant el ritme. I els dimarts continuen sent el dia emprenedor per excel·lència aquí a la Calaixera, des de sempre, on abordem sobretot seccions i temàtica que una mica va cap aquí, cap al món empresarial. Doncs farem això, secció amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i secció de lideratge amb la coach empresarial i psicòloga Begoña Cartagena. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies, i després ja tercera i última part, també és contingut, amb consells sobre salut i sobre soledat no desitjada, poca broma, i després hi ha una bona estona per la participació i les trucades. Contingut, com sempre, en directe a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, com sabeu, a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtv-alventret.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot moltíssimes gràcies per fer-ho. El que hem dit, actualitzem les notícies, el butlletí de les 10 i tornem de seguida amb moltes més coses. No hi falteu, que de seguida ens hi posem. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. En aquest punt hi trobem a la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, en quin punt està ara mateix aquest incendi? Bon dia.
4: Molt bon dia, doncs. Han pres la decisió aquest mateix matí, després d'estar tota la nit treballant per apagar les flames. Segons ha pogut saber TV Mataró, els bombers han anat reduint les dotacions a mesura que avançava la matinada per les condicions favorables de l'incendi. Ara, a plena llum del dia, acabaran de decidir quin és el dispositiu que queda per refredar, controlar i, finalment, donar per extingit el foc. Des de primera hora del matí, també la policia local de Mataró ha restablert la normalitat al trànsit a la via Sèrgia i a la sortida C31D, precisament la sortida de l'autopista cap al polígon de Les Hortes. Tota la zona es va haver de tallar ahir el trànsit per facilitar precisament les tasques dels equips d'emergència. Protecció Civil també ja ha desactivat la prealerta del Procicat, un incendi que es va declarar ahir a la nau de l'empresa Victrix, on hi ha les dependències de Punt Roma, a 1:45 del migdia. Es tracta d'un magatzem robotitzat de 1.400 metres quadrats que han quedat totalment afectats en diferents graus, fins a 13 dotacions dels bombers i 35 efectius, i han estat treballant al llarg de la tarda de dilluns per extingir el foc d'aquesta nau tèxtil. A l'interior hi havia 200 treballadors, que en aquell moment es trobaven a l'interior, però que van sortir pel seu propi peu i que no s'han lamentat ferits. A hores d'ara, però, es desconeixen les causes de l'incendi.
3: Gràcies, Marta. Bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
3: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Iberflow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C1412A, Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria, la C58, a Barcelona, deixa un carril tallat i dificulta la circulació en aquest punt. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest mes d'agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de, de les 10, el butlletí de les 10, vaja, a través de la xarxa de comunicació local, i que ja ens porta a partir d'aquí la segona part de programa, segona part de Calaixera. Les 10 i 4 minuts, per ser exactes, així que tornem ja a la proximitat i la sintonia del 107.1 de l'FM. Avui som dimarts 15 de setembre, aquesta és l'edició al programa número 4024. Justament això, hem començat una nova setmana en la programació, nova temporada, i a partir d'aquí més qüestions, i els dimarts que segueixen sent emprenedors i empresarials a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, o altres consells sobre aquest aspecte, com per exemple el que ens dona la coach empresarial i psicòloga Begoña Cartagena. Contingut que ens portarà tota la segona part d'avui, ara mateix, de seguida anem cap aquí. A les 11 actualitzarem les notícies i després hi ha tercera i última part de més contingut, amb més consells sobre salut i amb una bona estona per la participació i les trucades. Així que va, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Una secció en col·laboració amb la FEC, com dèiem, i com sabeu, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere, amb ganes de veure't, eh?
0: Bé, sí.
1: Doncs, Pere, avui tenim la Natàlia Gómez. Ella és una incorporació nova recent a la FEC com a associada. I amb ella parlarem de talent, de disciplina, no?, i de transformació vital, que és una transformació que ella mateixa ha fet. Bon dia, Natàlia.
2: Bon dia, Mireia. I Pere, encantada
0: bon
2: d'estar
0: dia.
2: Aquí.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Com estàs, Natàlia?
2: Molt bé, sí, emocionada d'estar aquí.
1: Molt bé. Doncs explica'ns una miqueta, perquè a tu tenim, no?, com a violista, no?, internacional, després també creadora de projectes musicals, i ara també amb FAM, no?, Explica'ns una miqueta què és això de FAM.
2: FAM, doncs, és una mica una, bueno, el culminar de tot el que sóc, una mica de tota la meva carrera, experiència com a músic professional, però també com a emprenedora, com a empresària. FAM són tres lletres que volen dir fusió d'art i mindfulness. El mindfulness, pues, com tota aquesta consciència, no? El ser, el estar plenament, no? Que crec que és una mica d'això, la junció de tot el que, del que soc i de que he estat construint aquests anys. L'he dit a l'empresa FAM perquè realment aquestes tres lletres, no?, que formen aquestes paraules, però també perquè, bueno, en català, FAM vol dir, pues, això, tenir ganes, no? Pues té ganes de, jo crec que sí, tenim ganes de més, de ser més, de servir més, no?, de fer més, d'ajudar més, pues també és això, crec que podem aconseguir qualsevol cosa a la vida, no? I per això també he dit FAM, amb representació, pues, a través de l'art, a través d'aquesta consciència, no?, de qui som, perquè jo crec que el gran èxit és quan, no només quan assolim coses, però quan ens sentim plens amb allò que fem i que construïm, no?
1: Totalment. I Natàlia, tu ara mateix, o sigui, si tinguessis que dir unes paraules, com et definiries?
2: Això em pregunten moltes vegades i m'és molt difícil perquè faig moltes coses
1: clar,
2: diferents.
1: Clar, per això.
2: És interessant perquè al llarg de tota la meva carrera, la meva vida, sempre m'han demanat això, no? Com et vols definir, com vols ser, i jo sinó que sempre he intentat fer-me encaixar amb una caixa, amb un lloc, però no encaixo, no? A veure, jo crec que més que res, jo em defineixo com algú que vol ajudar a servir les persones a ser la millor versió d'elles mateixes. Sí, perquè crec que a través de diferents recursos que tinc, tant a nivell com a músic professional, no? Com també havent, no?, creat aquesta carrera important, però també al final he descobert que tot l'èxit, tot el, no, tot el que puguis aconseguir, si no estàs bé, si no et sents bé amb tu mateix, si no tens salut, i salut no parlo només salut a nivell físic, parlo també a nivell emocional, a nivell financer, a nivell espiritual també, no? Si no estàs bé com a persona, és difícil, no?, aconseguir aquesta plenitud. Doncs potser em pots definir com algú que t'ajuda a ser la teva millor versió.
0: Està molt bé, perquè clar, sí. La Natàlia ja fa temps que la coneixem, eh? Ja fa temps que sabem quin és el seu perfil, per entendre'ns, però em fa molta gràcia perquè a vegades passa, no?, que els músics sempre teniu aquesta pàtina, no?, de bohemis, d'artistes, de filòsofs, no?, però en canvi, tu dius molt bé, tot i ser músics professionals, està molt lligat això a l'empresa, al món empresarial, perquè de fet no deixa de ser un ofici, una manera de guanyar-se la vida, de la salut emocional, que és importantíssim, i la música pot fer molt per la salut emocional, per aquest benestar. És a dir, que és una fusió molt de... Clar, nosaltres la coneixem i és una fusió molt de la Natàlia, però a vegades dic això, que hem de fugir d'aquesta falsa visió dels músics bohemis i que estan una mica de banda i de tornada de tot. No és pas veritat, sinó que també és una lluita i una feina de dia a dia.
2: Sí, sí, és un camí d'emprenedor, al 100%.
0: I tant.
2: Especialment si vols construir alguna cosa... Bueno, al final, quan dic important, jo sempre per mi l'important vol dir d'impacte, no?, de que puguis realment tocar la gent, tocar altres persones. Jo crec que al final la música, qualsevol art, no?,
0: sí,
2: té aquesta capacitat
0: de
2: tocar i de ser això, de tenir aquesta possibilitat d'impactar, no?, les persones.
0: Sí,
2: i
0: tant.
2: I bueno, també al llarg de la meva vida, a part de la música, pues, he trobat també altres, bueno, aquest camí de creixement personal, no?, desenvolupament humà, al final doncs m'he trobat amb necessitats meves també, a nivell de salut, de la meva família també, i he trobat recursos meravellosos que al final he decidit integrar-los, no, amb la meva empresa, de que només la música, que és una eina increïble a molts nivells, bueno, abans just parlàvem també, no, pel teu nen, que ha sigut una eina bonica també, d'ajuda, però això, de que hi ha tants recursos i tantes formes de fer, no? I per això dic que és difícil d'encaixar-me només en un quadradet, perquè realment sento que som un tot, no?
0: Sí, és cert,
2: i podem beneficiar de tot això.
0: Tu, en el teu cas, t'has especialitzat i força en aquesta vessant d'ajuda, per entendre, si podem dir-ho així, que tampoc no és la paraula, però un simple concert teu, un simple concert, ja una mica ja de manera intrínseca ja ho té tot això, no? Tu vas a qualsevol concert en qualsevol espai i ja simplement de seure i escoltar música ja té aquest punt, de...
2: I tant, sí, de fet jo, mira, jo durant uns anys, a veure, la música va ser tota la meva vida, fins que van néixer els meus fills i després ens vam trobar amb realitats a nivell de salut difícils. Jo vaig trobar tot el tema de les solucions sobrenaturals, etc, i també em vaig posar molt en aquest món. I durant un temps vaig resistir, amb aquesta crida de dir, però què faig jo? A veure, sóc músic, sóc, no, què faig jo, qui sóc, no? Però al final m'he donat, no, que realment estic servint igualment, també si jo que sé, després d'un concert, un recital, no, i hem tocat, jo que sé, un Beethoven i ve una persona, no sé, de 60, 70 anys emocionada, plorant, dit moltes gràcies, no, perquè m'heu fet sentir aquí el que no sentia fa anys, de la mateixa manera que potser quan algú em ve i li ajudo també amb solucions de salut natural, etc, i em diu, pues, gràcies Natàlia, perquè feia anys que buscava una solució per això, no? Al final és el mateix, al final estem servint, no? I si podem, pues, contribuir, això jo crec que és l'objectiu.
1: Bueno, és aquesta fusió, no? Que tu també parles, que al final doncs hi ha la música, no? Però és un recorregut molt més llarg, no? Ja, per arribar també a aquest benestar.
2: Sí, jo crec que també al final jo sempre penso que tot el que he viscut, com tu dius, Pere, i molt bé, no és només tocar les notes, no? És tot un treball de construir algo, d'emprendre, no? I d'aprendre també, sí? Però al final tot això també m'ha donat una experiència que després he transportat, no? El poder ajudar a centenars de persones realment amb la seva salut física, emocional, en poder acompanyar-los en diferents processos, perquè realment són tot, al final són tot eines, no?, que tenim i que anem construint i posant a la nostra motxilla, no? I si podem, doncs, fer la junció de tot, jo crec que és molt més complet, no?
0: Sí. I ho pots compaginar bé? Ara aquí va el tema més personal, Natàlia, perquè, és a dir, ell és músic professional, però d'alt nivell, s'ha de dir, de les millors formacions d'aquest país, ho dic jo, és que fa molta vergonya, però ho dic jo, és a dir, que l'hem escoltat aquí al Vendrell infinitat de vegades en grans concerts a l'auditori, en grans formacions, amb aquesta vessant, vull dir, clar, tant de bo, hi hagués més concerts i més música a fer que tocar, però a més suposo que també poder portar les dues vessants ha de ser complicat, també a nivell personal, Natàlia.
2: És intens, sí? És intens, però és molt emocionant a la vegada, i jo tinc una motivació molt gran per mi, a vegades la gent em demana, és una pregunta que em fan moltes vegades, com pots fer tot el que fas?
0: Exacte,
2: no?
0: Perquè... com ho fas tot?
2: és veritat, però jo crec que ho puc fer perquè ho faig amb molta il·lusió, perquè realment em dona vida, no em treu vida, així com no, hi ha molta gent que és, i això és una de les meves passions també, ajudar la gent a veure que podem viure d'aquesta forma, no? De podem viure amb passió, amb ganes, no? No només hem d'estar, pues, amb el treball, que de dilluns a divendres, que no, el que vivim pel cap de setmana, no? Jo crec que podem realment fer de la nostra vida el nostre projecte, no? La nostra missió, i sí, és intens compaginar tot a vegades, sent músic professional, mare, bueno, també faig molt d'esport, soc maratonista, faig molts projectes a nivell social, tinc la meva empresa, vull dir, sí, és intens, però jo crec que és més que el que fas és per què el fas, i quan tens un per què fort jo crec que
1: també,
2: les coses mouen.
1: També és una miqueta amb el tema de la disciplina, no? Perquè al final, si tu des de ben petita, al final t'has format com a música, bueno, no? Com a... I has estudiat a Londres, has estat al Royal Albert Hall, vull dir, tot això també et comporta una disciplina, no?, i un saber estar i un portar les coses que també t'ensenya, no?, aquest circuit de vida, no?
2: Sí, sí, totalment. De fet, hi ha molta gent que pensa que la disciplina és presó. Jo, per mi, la disciplina és llibertat. O sigui, clar, si tu realment tens disciplina amb tu mateix, doncs llavors pots ser lliure per triar, no?, per poder escollir allò que realment vols fer. Jo, la disciplina és... A veure, jo, és interessant perquè jo no em veia com una persona disciplinada, sempre em veia perquè no sóc molt organitzada, no? I a vegades es confon les dues coses, no? La disciplina de l'organització, jo he d'escriure tot per si no m'oblido, no? Però realment jo crec que la disciplina és constància i és, una altra vegada, és saber voler, no?, cap on vas i per què ho fas i ser constant, no? I això és, jo crec que això és el que et porta, doncs, després a poder realment construir alguna cosa sòlid que, clar, tu després pots, sí, donar opcions.
0: Però la música ja és una mica això.
2: I tant.
0: Perquè la música té disciplina, és a dir, la música és disciplina, sí, no? Sí. Perquè és disciplina, va marcada per molts factors. Sí que és cert que dins el joc de la música tu a partir d'aquí pots ser molt lliure, perquè pots improvisar, pots triar estils, pots fer el que vulguis musicalment, però sempre hi ha uns mínims, sempre hi ha una disciplina mínima, sí, que no, sí, et pots saltar.
2: Sí, sí, la música és de les millors coses. Per això jo, els meus fills, que ara m'han sortit ballarins, per cert, bé, no han sortit, no?, músics, però han fet música, bueno, música, art, la ballet, òbviament, no? Són tot arts, però la música és de les millors coses que pots donar-li a un nen per poder ajudar-li a entendre el que és la capacitat de treball, la disciplina, el treball en grup, no?, amb equip, vull dir, és jo crec que sí, també aquesta, entre cometes, aquesta facilitat, no?, de seguir, de la resiliència, sí, no? Això m'ha donat la música, eh? Sí, sí, estic segura. Sí, sí.
0: Parlem una mica més de Fam, que és, sí, l'últim projecte que, de fet, la Natàlia, cada vegada que ens ha acompanyat, ens ha parlat de diferents coses i veig com, sí, vas evolucionant també, amb aquests projectes. Aquest és el darrer, el Fam, que puntualitzàveu molt bé amb la Mireia. Milfoldness, que també se n'ha parlat molt. Jo crec que tampoc no acabem de conèixer exactament què és el Milfoldness, no?, em sembla. Sí. Explica'ns això, aprofundim una mica més sobre Fam.
2: Sí, però això, a veure, la paraula mindfulness, perquè Fam és fusió d'art i mindfulness, sí, sí? El mindfulness, doncs, és aquesta capacitat d'estar, de ser, més que d'estar, de ser, d'estar present, d'estar amb tu mateix.
0: De ser, no?, conscient, no?

0: pues, aconseguir-te artistes, músics per diferents projectes, de fer producció d'espectacles, des de fer com també acompanyar-te personalment, no?, amb un procés de salut a tots els nivells.
1: Sí.
0: Jo crec que això és bueno, per mi és el secret, és realment de viure una vida que tingui sentit,
1: sí.
0: No? Que sigui plena, perquè estem molt, especialment, no?, la gent que som emprenedors, empresaris, estem molt acostumats a empenyar, especialment les dones també, eh? Nosaltres estem sempre endavant, tira, no, això va, no? Però realment podem fer-ho, però podem fer-ho d'una forma més saludable, no? Una forma més, més tranquil·la i amb més propòsit, al final. I és a través d'això, de totes aquestes eines, no?, que al final ha pogut juntar, que acompanyem les persones.
1: Això, qualsevol perfil, professional, personal, t'has anomenat a l'artístic, perquè potser és un...
0: Clar, no, l'art, a veure, l'artístic, òbviament, és gran part de la meva vida, però tots som humans, és a dir, tots tenim els mateixos problemes, els mateixos reptes, no? I al final, si acompanyem qualsevol persona a través de les nostres, de les eines que tenim, no? Si tant ens pot venir algú que literalment necessita, doncs mira, saps què, necessito un artista, necessito una xarra, o necessito que acompanyis aquestes persones, aquest equip, no? A nivell de... És que també durant tots aquests anys he fet moltes xarres a nivell motivacional. No m'agrada dir motivacional, però més potser poder inspirar d'alguna manera,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: On poden arribar, diguéssim, no? Però tot això, o realment acompanyar individualment la persona, no? Amb la seva salut, amb els seus projectes, els seus reptes, vull dir, és realment és difícil posar
1: però crec que s'està entenent molt bé, ho estem entenent molt bé, i crec que el missatge està quedant claríssim, no pateixis per això.
2: I també veig que està centrat, no?, una part a empreses, no?, perquè parlem de persones, no?, que això sempre és algo, però en si també, no?, quan englobem empreses, tema lideratge, no?, vull dir, ja sé que la paraula potser motivacional no acaba de concordar, però sí que una miqueta, no?, de fer també unió, no?, entre les persones, també.
0: Totalment, sí. A veure, jo crec que el treball en equip és un dels treballs més meravellosos, les col·laboracions, treball en equip, però crec que tot comença per l'autolideratge. És a dir, si realment vols saber liderar equips, t'has de saber gestionar tu mateix primer, no? I aquí, jo sóc molt enamorada d'això, perquè m'he donat compte que realment si no sabem gestionar-nos, i això comença... Jo crec que no hi ha temes de negocis, hi ha temes... personals, emocionals, és a dir, per mi el negoci és un tema quasi bé diria espiritual. Al final som persones i les nostres decisions les prendrem des de l'estat anim que estem.
1: Clar,
0: també. Estem en un estat anímic més segur, més fort, més confiant, prendrem decisions completament diferents des de que estem d'un estat menys confiant, amb sentint-nos amb síndrome d'impostor, amb por, aquí prendrem decisions completament diferents, no? I la persona és la primera que s'ha de treballar, i a partir d'aquí podrà crear el que vulgui.
1: Clar. Sempre estem en alerta, el cortisol que es diu ara, no? Que està molt de moda, sempre estem en alerta, no?
2: Sempre
1: hem d'estar on fire i sempre estem a punt de saltar per qualsevol cosa, no?
0: Sí, totalment.
1: És veritat, eh?
0: I és important aprendre a gestionar això, i des de FAM tenim moltíssims recursos i eines que podem donar a conèixer, no?, a les persones, des de, bueno, jo també, a veure, això no és res que jo he llegit online, o he vist en un llibre, no? És que ho he viscut en primera persona, no? I per això crec que és tan valuós, no? Quan realment ensenyem des de l'experiència, no? És completament diferent, no? I jo parlo d'això perquè ho he patit, no? Tu dius com pots fer tot, sí, he tingut els meus moments, no? He tingut moments també foscos a la meva vida, difícils, no? Com tothom, crec jo, com tothom, i no es parla prou d'això, prou, perquè especialment els emprenedors, empresaris, sempre hem d'estar, no? Que som, no, estem allà, que ens vegin, no? Amb força i tal, però tots som humans, tots som de carn i ossos, i tots tenim, sentim el mateix i volem el mateix.
2: I és el que comentàvem, no?, que llavors a vegades aquest acompanyament, el no sentir-te sola, no?, quan estàs emprenent també, no?, de fer una miqueta de tenir com un equip, no?, però sí que un grup de persones que també t'acompanyi. Vas venir a Dones de l'Empresa, a la trobada de l'Espai Dona, vull dir, això sempre fa, no?, que ajuda una miqueta a veure gent que està, a veure dones que estan com tu, o que ho han lluitat, o que estan...
0: 100%, no? Sí, jo crec que això és tan important, o sigui, tenir el teu grup de suport, diguéssim, no?, sentir que no ets l'únic

0: Que boja, que boja. Vols canviar el món, no? Vols fer... Sí, sí, és tan important. A veure, des de això, doncs un projecte d'empresa com un projecte com ser mare o un projecte com és, jo què sé, córrer una marató. L'única raó que vaig aconseguir fer-ho és perquè primer tenia una raó molt... un perquè, diguéssim, molt, molt important darrere d'això, però també perquè tenia un grup de suport, no?, de persones que m'estaven apoyant i com jo, no?, també estaven amb mi, no? Vull dir, és amb tot, o sigui, que és interessant trobar aquests patrons a la vida de les coses que realment ens donen suport, no? Ja ben sigui, doncs això, el teu entorn familiar o el teu entorn, no?, professional, de gent que et dona, i triar molt bé les teves persones també. Això és molt important. Jo vaig patir molt això, perquè jo volia ajudar a tothom, salvar a tothom, i després em vaig adonar, no?
1: Que no és possible.
0: No tothom vol fer-ho primer, no. Que també els he de respectar cadascú al seu espai, però i al final també hi ha persones que et donen vida i altres que treuen vida.
1: I correcte, i has de saber
0: saber-ho. I que és important com a adult saber triar, també.
2: Sí, triar, sí, sí. I primer mirar-te, no?, perquè és això, a vegades, no?, volem saber això, l'altre, tal, però nosaltres mateixes,
0: totalment,
2: no?, ens estem deixant...
0: Exacte, començar per un mateix, sempre, per aquest autolideratge, sempre, sempre, sempre, perquè si no estem, si el nostre got no està ple, no tenim res a donar.
1: Sí, sí, sí. Sí, però sí, sempre, professional, sí, personal, està clar, que tot sí, comença per un, ho hem dit moltes vegades,
0: totalment,
1: en aquest programa,
0: tot està,
1: en diferents seccions.
0: Tot està connectat, sempre.
1: Exacte, tot comença per un mateix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Xarxes socials, informació, com et podem trobar, Natàlia? Natàlia, és molt activa,
0: Mira, ara deia la Mireia, jo soc una mica desastre amb aquestes coses.
1: No, però oira,
0: sí, em podeu trobar. Ara no espero trobar-me una forma molt organitzada. Però sí, em podeu trobar a la meva... Bueno, tinc l'Instagram, el Facebook, Natàlia Gómez Elevate. Uh-huh. És a Instagram, nataliagomez.net, és la meva web, que també està bastant desastrosa, però podeu tenir una idea de i podeu entrar en contacte, que és el molt més important. Per mi, si m'envieu un missatge privat a través d'Instagram, de Facebook o de la web, doncs aquí estic per poder col·laborar.
1: Fantàstic, doncs que la gent no ho dubti. Escolta'm, i esportivament, algun projecte? Si ara t'ho pregunto jo així,
0: Sí, mira, acabo de fer la Marató de Barcelona,
1: molt
0: també,
1: bé.
0: O sigui, és la quarta que faig ja. Mira, quan vaig venir aquí per primera vegada, just feia un projecte molt bonic, pues, arrel també d'aquest gran desafiament que em vaig fer a mi mateixa. Però sí, esportivament jo sempre vull estar, mira, ara tinc el plan de fer una a l'any, que està molt bé.
1: I... no cal més tampoc,
0: no, jo crec que
1: no
0: està molt
1: més,
0: bé. Sí, sí, això és una altra cosa també és important, que
1: sí,
0: a vegades no ens estirem tant que
1: per
0: a vegades
1: això,
0: ens trenquem.
1: Si no val la pena.
0: Sí, sí, i és important el que sigui bo per tu, no per no per top als altres, no per crit, però bueno, per mi és fantàstic perquè sé que és algo que cada any, no, és un repte sempre, no?
1: Sí.
0: I m'ajuda a mantenir pues la meva força física, però també mental i emocional. Però sí, sí, jo la meva idea és mínim fer una marató a l'any i sempre estic fent diferents projectes i si puc compaginar-ho amb projectes a nivell social, pues per mi és encara
1: fantàstic,
0: més motivador.
1: Bé.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, no seguirem la pista també.
0: I tant.
1: Aquests projectes.
0: I tant, i tant.
1: Natàlia, moltíssimes gràcies, de veritat, per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer, de veritat, estar
2: gràcies,
0: aquí.
2: Gràcies, Natàlia, de veritat que ens has inspirat i ens has explicat una miqueta tot això de FAM, aquesta nova empresa, no? Que, bueno, que està molt bé, que tothom es cuidi i comenci a triar una miqueta el seu camí i el seu benestar.
0: Sí, FAM és molt jovenet encara, ara té un any, però en realitat és, o sigui, és algo que ve ja des de fa més de 20 anys, no? Com construcció, és com la fusió de tot això. Així que gràcies.
1: Doncs enhorabona, endavant, endavant.
0: Merci.
1: Molt bé, mira, hi ha tota la informació, a més de cada 15 dies aquí a la Calaixera, a través de la pàgina web, xarxes socials,
2: exacte,
1: com sempre.
2: Molt bé, Pere.
1: Genial, gràcies.
2: Adéu.
1: Que vagi bé.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Radio El Vendrell, ens trobaràs aquí al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, de ple ja el contingut de la segona part de Calaixera avui dimarts, els dimarts que sempre busquem aquesta part més empresarial, emprenedora en tots els seus aspectes, i que de retruc sempre, sempre, sempre acaba tocant directament aquesta vida potser més personal. I de fet sempre ho diem, que aquesta fina línia que hem de compartir o que ens separa la vida personal i professional a vegades no ho és tant d'estreta, sinó que a vegades no existeix. Bé, entre altres moltes coses. Begoña Cartagena, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí? Encantada d'estar aquí de
0: Fantàstic.
1: Nou. I tant.
0: Una quinzena més des d'aquest liderar-se per viure millor i amb aquest aspecte que ho dic jo, ja ho dic jo, que aquesta fina línia que a vegades jo sóc més conscient que no hi ha línia, bàsicament, que no hi ha línia. I sí que és cert que cada 15 dies una mica comencem per aquí, però jo crec que és important, que a vegades tenim aquestes càbales, intentar separar-ho tot i no, jo crec que no és la clau, com tu ens expliques.
1: Exacte.
0: I que una cosa comporta l'altra, i que la vida personal porta la vida professional, i que la vida professional comporta la vida personal, és obvi, tornem-ho a dir, amb la clara diferenciació i en el sentit de que no vol dir que estiguem treballant 24 hores ni molt menys, sinó que tinguem clar, doncs, justament com millorar aquestes vessants professionals, personals, professionals, i que serà tot més fàcil, que no pas treballar 24 hores i 24 hores estar pendent de la feina. Una mica va per aquí,
1: Sí. I d'aquí el nom que li van posar amb aquest espai,
0: sí,
1: no? Que és liderar-se per viure millor, perquè l'objectiu és que tot el que diguem aquí serveixi per poder viure millor. I què vol dir viure millor? Doncs avui en dia viure una mica més relaxat, viure...
0: Clar, per això.
1: Sí, amb menys intensitat, diguem.
0: Clar.
1: Viure amb més pau.
0: Exacte. Si a la feina tot va una mica més endreçat, segurament la personal també ho anirà d'endreçat.
1: I viceversa també.
0: Tot i que això també és cert, no n'hem parlat moltes vegades, però dins de les preocupacions personals de cada un, l'empresa, sigui nostra o no, una de les preocupacions sempre és la feina.
1: Sí.
0: Sí, que sé,
1: La feina ocupa un espai molt gran dintre del nostre cap, diríem,
0: Sí.
1: O sigui, dintre de la nostra persona.
0: Per això.
1: És que dediquem moltíssim temps a la feina, ja no temps físic real, sinó, com tu dius, no? A nivell mental.
0: Clar.
1: No? Perquè podem estar fora de la feina, però pensant en aspectes que ens han pogut passar en aquest mateix dia.
0: Clar.
1: O plantejant-me que si demano una promoció o no, un augment de salari, o no em diran, tornem a casa, parlem amb la nostra família i tal, de conceptes de feina. O sigui, la feina és un punt molt important, jo diria, per gairebé la majoria de les persones.
0: Sí. Jo diria que sí. La feina, pel que suposa i pel que ha de significar, dins l'organigrama personal, perquè la feina és la que ens ajuda a omplir la nevera
1: i
0: poder sortir d'en quan en quan, en certa manera. Bé, anem a l'episodi d'avui, el contingut d'avui, que el títol és molt clar, que és regular-se per a no reaccionar.
1: Tot un repte, o sigui, és algo molt necessari, que no tothom ho té clar, que no tothom sap com fer-ho i que necessita entrenament.
0: Val.
1: Sí. Et veig la cara.
0: Sí, explica'ns-ho, Begoña.
1: Clar, normalment les persones que fem reaccionem a l'entorn.
0: Sí.
1: Això vol dir que si algú me diu algo que jo no estic preparada per rebre o no m'agrada o m'ha fet alguna crítica i tal, jo em puc enfadar, no? Puc començar a atacar, puc reaccionar de manera... agressiva.
0: Val.
1: O em puc inhibir totalment. Això és reaccionar a l'entorn.
0: Val? D'acord.
1: I és el que fem habitualment. Per què? Perquè ja hem comentat en altres episodis que les persones ens solem viure amb el pilot automàtic.
0: Sí.
1: No? O sigui, fem acció-reacció. Funcionem així.
0: Val.
1: No? Llavors, regular-se és donar-nos aquest petit espai de temps per observar què m'està passant internament quan rebo aquesta crítica. Dic, ui, m'estic enfadant, això no m'ha agradat, etc. Llavors em dono, com dic, aquest espai de temps, no cal que sigui molt, per repensar, o sigui, per reflexionar i poder actuar. O sigui, no reaccionar, sinó actuar dintre d'aquest escenari, quina és la millor resposta en aquesta situació.
0: Sí. A més, ja ho hem parlat en altres ocasions, vivint sempre en aquest estat continu d'alerta.
1: D'alerta, sí.
0: I sempre estem com no, disposats a com preactivats, no?
1: Allò,
0: a punt de saltar, eh? Només falta que hi hagi una cosa per abocar-hi tota aquesta reacció emocional.
1: Exacte. Doncs és això. Tot,
0: el
1: que fem normalment és com una... Rebem els estímuls externs com si fos una espurna que activa alguna cosa.
0: Sí, com una prealerta total, no? Sí.
1: Ja reaccionem, no? Llavors la regulació és donar-nos, com dic, aquest espai per observar com estic jo internament, quina emoció estic sentint i decidir actuar de la millor manera. Ja no és reaccionar que el meu cos funciona, que és em dono l'espai per actuar de manera més conscient.
0: Regular-nos. Clar, estem parlant de la part emocional, altra vegada, 100%, regulació emocional.
1: Regulació emocional, correcte. Sí.
0: Que és la clau de tot plegat.
1: Sí.
0: Però en contrari, i també ho hem parlat en altres ocasions, que som la generació de que no tenim ni idea de quines són les nostres emocions.
1: Exacte. D'aquí la importància d'aquestes formacions i d'aquests entrenaments amb intel·ligència emocional, amb gestió emocional, etc. Sobretot jo crec que aquesta és una part molt rellevant, sobretot ara que estem en aquesta era de la IA, intel·ligència artificial. Jo crec que les emocions és allò que ens distingeix com a humans, però les hem de saber gestionar i les hem de posar al nostre favor, com és el que estem explicant avui, no? Poder regular-nos emocionalment perquè no surti un impuls, no? Perquè quan reaccionem vol dir que nosaltres, com diu la paraula, no? Reaccionem, estem actuant de manera instintiva, de manera impulsiva.
0: Sí, a més amb prealerta, que és el pitjor,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Clar, és una mica, és molt més que això, ara desenvoluparem, és una mica el comptar fins a 10. No intueixo, és molt bàsic, Begoña, perdona,
1: tècnica,
0: però és...
1: No, és que una tècnica és aquesta.
0: Comptar fins a 10, no?, abans de respondre, no? Bé, ara desenvoluparem, Tu parles sobretot de reaccionar versus respondre.
1: Clar, no? És el que estem dient. Reaccionar és... hi ha com un mecanisme après, que és aquest el patró automàtic, que jo rebo un estímul de fora i el meu cos, pum,
0: salta.
1: I ni me n'adono. I puc reaccionar sempre de la mateixa manera. No? I moltes vegades això surt perquè responem a una... Bueno, aquí hi ha tela, eh? A una ferida emocional del passat.
0: Ja.
1: Que aquí ja estem obrint un meló, eh?
0: Sí.
1: I molt poques vegades som conscients d'això les persones. Per posar... Mira, jo crec que potser això s'entendria millor posant un exemple, et sembla?
0: Sí, tant, de millor manera.
1: Mira, doncs, imaginem, ja que ho estem portant tot a nivell professional també, imaginem una persona que... a la seva vida, a la seva història, va ser com ridiculitzada pels altres, no? Va dir alguna cosa i els altres se van riure, no? Això ha pogut passar a la infantesa, a l'adolescència, etc.
0: Sí.
1: Doncs aquesta persona que ja és adulta i pot estar liderant un equip, una reunió, un projecte, el que sigui, quan està en contacte amb altres persones i està tirant endavant una reunió, si algú li qüestiona la seva aportació, o sigui, la seva comunicació, o algú se n'enriu d'alguna cosa, amb aquesta persona ja pot reaccionar, no des del present, des de lo que està passant ara mateix, sinó com a record d'aquella situació més traumàtica que va poder viure, i llavors funciona de la mateixa manera. Pot actuar més a la defensiva, se pot enfadar, etc. I això passa molt. O sigui, les persones vivim o funcionem degut a patrons inconscients molt antics, però que no en som conscients.
0: Aquesta és la clau, que també n'hem parlat altres vegades, que també és la programació neurolingüística, en certa manera, que segurament això, la manera de fer, de reaccionar, de respondre a moltes ocasions, ens ve per accions que no en som conscients, que les tenim i que les tenim heredades.
1: Exacte.
0: O sigui, és heavy, això,
1: Sí. I mira, si vols, et poso un exemple meu, propi. Mira, jo sempre dic que el meu pare era una persona doncs d'aquest estil molt dominant, tirana, violent, m'explico? O sigui, d'aquelles persones molt...
0: Sí.
1: Molt dominant. no? Uh-huh. Llavors, pues jo tenia, he tingut etapes, però quan era jove tenia com a respecte. No por, però respecte. A dir qualsevol cosa, a actuar de determinada manera, perquè el meu pare sempre, o sigui, tenia molt clar el que sí i el que no, i si feies alguna cosa que no tocava, doncs d'una manera o altra t'ho feia saber, no?
2: Sí.
1: Llavors, jo vaig aprendre, doncs, d'aquesta manera, i en el món empresarial, de vegades, quan m'he topat, ara ja no tant, o tracto de que no sigui així, perquè ja tinc detectat,
0: ja és més conscient, clar.
1: Al principi, jo, quan interactuava amb persones que em recordaven al meu pare, no vol dir que fossin iguals, etc., no? Sinó una persona, doncs, que parlava amb aquella fermesa, que podia tenir un to una mica amenaçador, com seriós, el meu cos ja reaccionava com amb aquest respecte, com a dir sí, saps allò, com a ser molt complaent?
2: Ja, sí.
1: Fins que me'n vaig adonar i dic, què està passant? Llavors, això és regulació emocional, no? Adonar-te'n de què està passant i agafar l'aprenentatge i poder decidir com actuar de manera diferent. Perquè, si no, jo estava rebent inputs allà fora que em portaven a la ferida meva del passat, a tenir molt de respecte a segons quin tipus de comentaris, segons quin tipus de d'actitud,
2: sí,
1: no? Llavors, s'entén. Clar, i tots funcionem així. De vegades som adults, però funcionem com nens petits, o sigui, és ostres, com el nostre nen, nen interior.
2: Vaja, sí, que sempre hi és,
1: I està funcionant des de la ferida.
2: Clar.
1: El tema és aquest.
2: Clar, i a més, en situacions, tu dius, no?, l'entorn laboral, però també a vegades aquestes reaccions sorgeixen, no?, en un conflicte, en casos de pressió, en presa de decisions importants. Clar, suposo que l'entorn també vehicula el model de resposta, no?
1: Clar,
2: entenc?
1: Totalment, perquè en situacions de tensió, en situacions d'estrès, tenim menys temps per decidir, per reflexionar, sinó ja ens movem instintivament. I per això hem de fer aquest entrenament i ens hem d'obligar, diguem, a donar-nos aquest espai, que pot ser un segon,
2: un segon.
1: De dir, què està passant? Per poder frenar i actuar de forma diferent. Si no, el meu patró funcionarà de la mateixa manera que sempre.
2: I jo sé que per poder adonar-se, i ho he viscut personalment, i tu també ho destaques, que és que inclús físicament el cos reacciona. Jo m'he trobat davant d'una situació d'algun comentari que et desubica o que estàs a punt de reaccionar de forma negativa, és, ostres, jo tinc un pessic a la panxa, no? Aquest pessic a la panxa, aquesta pressió al pit, i això és físic.
1: Exacte, és físic, totalment. El nostre cos sempre reacciona.
2: Correcte.
1: L'únic que no sempre tenim la capacitat per escoltar-lo o per adonar-nos-en d'allò que està passant. I està comprovadíssim que el nostre cos funciona més ràpid que el nostre cervell.
2: Ja. Una de les claus que tu dius és identificar, quan arriba aquesta resposta automàtica, de reacció automàtica que no volem, perquè és negativa. Hem d'anticipar-nos a aquesta reacció, justament trobant-nos amb això que ens indiquen, no? El cos, les emocions. Una mica aquesta és la clau, veig.
1: Sí, la clau és, primer, com tu dius, que el nostre cos ens parla. No? Doncs si jo estic en una reunió i m'han criticat, o jo sento que m'han criticat, és, què m'està passant? Aquest nus, per exemple, ahir parlava amb una persona, amb una clienta, que em deia, és que tinc un nus aquí a l'estómac, no?
2: Sí.
1: Doncs, bueno, jo sento aquest nus, vale? No l'obvio, sinó que, vale, què m'està dient? Però això com a de forma ràpida, no? Què m'està dient? Poso nom amb aquella emoció, per això hem de tindre, doncs, certa formació a nivell emocional, no? Però ni que sigui, doncs, sento malestar o estic enfadat i com puc reaccionar de forma, tenint en compte també la conseqüència, no? Perquè si jo estic tenint una reunió amb el meu cap i llavors m'enfado i li solto qualsevol bejarada, doncs potser no és la
2: millor. No és la millor manera, no?
1: No?
2: Està clar.
1: Llavors és anticipar-me a la conseqüència. Però per això és important ser coherents amb nosaltres mateixos.
2: Val.
1: I poder tindre aquesta serenor, podríem dir, per observar què m'està passant i contestar o respondre de la manera més adient a mi, de la manera més coherent, com deien en l'episodi anterior, de forma assertiva.
2: Clar, donant
1: únicament validesa al que jo sento i al que i a la meva resposta, sinó que és interactuar amb l'altre també, crear un espai de cocreació,
2: correcte,
1: que sigui constructiu.
2: I aquí sí que vindria com una eina, que és aquesta pausa, tu dius respiració, i aquest comptar fins a 10, la xifra, no? Suposo que és irrellevant. Però sí que és aquesta pausa i aquests moments de reflexió interna,
1: Clar. L'únic que, perquè això passi, me n'he d'adonar de com he reaccionat amb situacions similars anteriors. Doncs davant d'aquestes crítiques, davant d'aquestes suposades amenaces, davant d'aquest rebuig que he pogut sentir, etcètera, no? Quina és la meva manera de reaccionar normalment per dir, això m'està funcionant o no? Normalment veurem que no. Llavors és aquí quan, a la propera que jo senti, que rebo una crítica o algo que em sento, doncs, que m'estan em sento com aïllada d'aquest espai de reunió en el que estic, no? En el que estic. Llavors sí que és adonar-me'n que estic sentint aquest rebuig, respirar, ok, és això el que estic sentint, i obligar-me a funcionar, o sigui, a respondre de la millor manera possible.
2: Val.
1: No? I de vegades és respirant i dir-me, això no té a veure amb res de lo que he viscut amb anterioritat, sinó això és el meu cos ho està rebent d'aquesta manera, que me sento aïllada, me sento rebutjada, però possiblement no sigui així.
2: No sigui
1: de nou, és aquesta història que la meva ment està creant. No? Llavors, gràcies a respirar, puc estar aquí i dir, venga, tornem-hi.
2: Clar.
1: Doncs ara comentaré tal cosa, ara explicaré allò, ara faré aquesta pregunta, ara jo tractaré d'integrar-me al grup.
2: Sí.
1: Funcionar d'una manera diferent al que m'està dient la meva ment.
2: Perquè, clar, després tens com aquesta necessitat de defensar-te, i si no ho fas, no és com una falta d'autoritat, si hi ha, doncs, en una reunió ja públic, sembla que, no, que tens com una falta d'autoritat i, en conseqüència, la gent no et veurà com de manera autoritària, no? Hi ha aquesta desencadenant de reflexions sempre negatives,
1: sí,
2: que dèiem,
1: sí.
2: I que per això a vegades ens fa reaccionar així, no? Perquè vegin que mano, perquè vegi que lidero, perquè vegi que tinc caràcter i que em defenso, i que davant d'una crítica jo, no per cridar tindré més raó, o sí, per cridar tindré més raó, no?
1: Sí. I adona't en què estàs dient, perquè vegin els
2: perquè
1: altres.
2: Perquè vegin
1: els altres.
2: Sí.
1: És, hi ha tot un tema, també. O sigui que moltes de les nostres respostes van dirigides cap als altres, cap a quina imatge vull donar.
2: Exacte,
1: no?
2: Quina imatge
1: vull donar, i ara que estem en aquest món tan visual avui en dia, això està, diguéssim, s'està potenciant molt en base a les xarxes socials, etc. Però fa molt de mal funcionar vers aquesta... Què pensaran els altres?
2: Clar. És que inclús, no?, saber reaccionar en aquest tipus de situació de manera reflexiva, com estem explicant i com tu ens aconselles, tenint una resposta assertiva cap a aquell comentari negatiu o cap a aquella crítica negativa, si ho haguéssim de mirar des de fora, al contrari, seria molt més positiu, no?, de com saber, doncs, això, entomar, o com saber reaccionar dins aquesta situació, però d'una manera tranquil·la, asserenada i assertiva.
1: Exacte.
2: És a dir, el canvi és radical i el Totalment. Resultat és radical.
1: Totalment. I això passa per adonar-me'n i decidir quina resposta vull tenir, com vull respondre, perquè si deixo que el meu cos vagi sol, així amb acció-reacció, és que no tenim aquesta resposta assertiva, serena, etc., sinó que ens surt aquella impulsivitat, aquell estar a la defensiva, etc.
2: Clar. Escolta'm, i em ve el cap, perdona, no sé si és el tema o no, però és que quan parlem, i ja saps que jo sempre vaig molt d'aquells inputs que em van venint al cap durant la conversa, d'aquelles persones que s'autodeterminen sinceres i que les deixen anar tant com raja, no, és que jo sóc molt sincer, perdona, que t'ofengui, és que jo sóc molt sincer.
1: Yeah.
2: Saps que, no, tu no ets sincer, tu ets un maleducat o una maleducada.
1: Sí.
2: D'aquesta gent ens hi trobarem sempre. que sí. les diuen tal com ragen, creient-se també que són clar. Molt autèntiques, però que són molt, molt sinceres.
1: Exacte. Aquí és una creença limitant, que no se n'adonen. O sigui, aquí actuem per... Bueno, jo vull entendre que és per inconsciència pura, que pot ser també per ignorància pura.
2: No, i tant, d'acord? i tant.
1: Llavors, quan parles amb una altra persona, sempre que tu tinguis únicament en compte el teu punt de vista, estàs actuant de forma agressiva. I ja hem dit altres vegades, si no cal aixecar el to de veu, no cal dir paraules malsonants, insultar, etc. Una conversa agressiva és quan una persona posa el seu foc d'atenció amb si mateixa, no? Amb el que tu estàs dient. Mira, perdona, però jo et diré com veig això, perquè sóc molt sincera i molt autèntica. No. O sigui, sempre que parlem amb una altra persona o amb un grup, hem de fer ús de l'empatia i fer ús de l'assertivitat, que és jo em poso a la teva pell. Potser no estic d'acord amb el que tu estàs dient, no aprovo aquesta, el que dius o el que tu has fet, etc. No ho aprovo gens, però entenc que davant d'aquesta situació d'estrès que t'has trobat, etc., hagis pogut reaccionar d'aquesta manera. No? Llavors dic el meu parer, no? O sigui, tenir empatia per l'altra persona i respecte, evidentment, i respecte pel meu, per la meva opinió, això sí, però en plan m'és igual, jo necessito dir el que penso perquè sóc molt autèntic, etc. Com tu deies, això és un maleducat, això és no tenir respecte cara als altres.
2: Però n'hi ha molts, eh?
1: N'hi ha molts.
2: Begoña, entre tu i jo, eh? Estem rodejats d'aquesta gent en el dia a dia, professional i personal, que et diuen les coses tal com ragen, sota aquesta premissa de que jo soc molt autèntic, soc molt sincer, ja. I jo vaig en contra de la societat perquè jo dic el que penso, no? És, bueno, doncs les coses tampoc no van per aquí, eh?
1: Ja, exacte. Llavors, d'aquí la importància de tot el que estem tractant amb aquests episodis, no? De posar una mirada endintre, de adonar-me què estic sentint, com estic reaccionant, que és el que penso, com afecta això que estic pensant,
2: etcètera. Inclús a la reacció d'aquestes persones autèntiques, entre cometes, que per nosaltres una mica és el que estem parlant avui, de la reacció davant dels comentaris d'aquestes persones, és tot això que ara hem explicat, d'aquesta manera reflexiva i meditada en aquells moments de conversa, s'entén, eh?
1: Sí.
2: I poder, doncs, afrontar-ho d'aquesta manera, ni més ni menys, ni més ni menys.
1: Això és.
2: Que bé.
1: Sí. Però que costa igualment, eh?
2: No, és evident, no, costa moltíssim. Fer ràdio és molt fàcil, parlar-ne en ràdio és molt fàcil.
1: És més fàcil.
2: És obvi que després la complicació d'això que expliquem i d'aquests tips que donem i que dones és després aplicar-ho al dia a dia i de trobar-te les situacions que no és fàcil, segurament, i que la gent tampoc no es frustri per això, si doncs en una situació doncs no reaccioni així, o la segona o la tercera, sinó que mica en mica suposo que és un aprenentatge. Com tot el que anem parlant en aquestes seccions, Begoña?
1: Exacte, la paraula clau és aquesta, aprenentatge. Aprenentatge de tot allò que em passa. I podem aprendre absolutament de tot. I cada dia d'aquells errors, d'aquelles equivocacions que fem, etc., podem aprendre, i això no vol dir que l'un demà ja ho tindrem tot resolt,
2: sinó
1: vinga, anar fent,
2: sí.
1: I com hem dit altres vegades, per mi la vida és un aprenentatge continu, és una evolució, i aquí hem d'estar.
2: Si no, imagina't que avorrit seria tot. Tu imagina't que la primera en surt tot bé.
1: Ja.
2: Què passaria? Seria un avorriment, això.
1: Que serien tots,
2: sí. No, que seria d'això, de les situacions diverses i de...
1: Ui, només faltaria això, que ens sentiríem tots com a cracs, com a...
2: Imagina, exacte, abans, no? Aquesta consciència col·lectiva, imagina't, si ara hi ha una mica, ja està... Certs egos són complicats de gestionar, imagina't, si tot ho féssim bé a la primera, eh?
1: No,
2: és impossible. Ni aquells que creuen que ho fan tot bé la primera, no ho fan tot bé la primera, vull dir que no patiu, eh? I la part més important d'això, aquest missatge, aquests consells que sempre donem setmana rere setmana, que són importantíssim, que és això, si algú la situació li arriba a superar, és a dir, creu que ell de manera personal no pot abordar aquestes qüestions, tornem-ho a dir, adrecem als professionals, o en aquest cas tu, que és la nostra professional de capçalera, doncs que s'adrecin amb tu a exposar aquests dubtes o aquestes dificultats que poden tenir en el seu espai.
1: Exacte. Sí, exacte. En els meus espais, o sigui, jo amb la meva formació com a psicòloga i com a coach, el que faig és acompanyar a professionals a posar aquesta mirada internament per endreçar-se i poder guanyar més claretat per prendre decisions amb més solvència allà fora, amb el nostre dia a dia. Llavors, es tracta de fer més fàcil aquest assoliment dels nostres objectius, d'en aquest canvi vital que ens podem trobar, etc.
2: I tant. I sempre és vàlid, eh? Sempre ens hi podem posar, que no posar-nos excuses d'això, ja sóc gran, jo ja tal, jo ja... No, eh?
1: No,
2: qualsevol
1: sempre,
2: moment
1: sempre,
2: és ideal, exacte, per abordar això.
1: Sí, sobretot en moments de canvi, no? Quan algú identifica algun moment de canvi de feina, canvi perquè vol fer créixer la seva empresa, perquè se sent una mica estancat a nivell professional, canvi a nivell familiar, bueno, qualsevol situació d'aquestes que ja força estrès, és un moment òptim i idoni per poder iniciar un procés d'acompanyament. Però si no, qualsevol altre moment és vàlid. Una persona
2: sempre,
1: que vulgui créixer, no? I de vegades diuen, no, però és que jo no em sento malament, no tinc cap problema psicològic, etc. O sigui, no cal tindre un problema psicològic. Jo sempre dic, jo treballo amb persones que estan bé, i sobretot que per fora sembla que tot estigui molt bé, però internament hi ha algun neguit, hi ha alguna preocupació,
2: sí,
1: hi ha alguna cosa que voldrien acabar de resoldre.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Llavors, de dir, vinga, posem-nos-hi a treballar.
2: Inclús sé que passa, que hi ha gent que té remordiments i que té malestar perquè tot va bé. Això també és un punt comú, eh?
1: Yeah.
2: Vivim en aquesta societat, yeah, que tot va com va, i jo, yeah, sé què passa, que hi ha gent que se sent culpable o que pensa que alguna cosa passarà perquè tot està anant bé, eh?
1: Sí,
2: fins,
1: sí,
2: i tot això, eh?
1: Sí, perquè hi ha una creença limitant també molt extensa,
2: sí,
1: que és, ui, tot no pot anar bé.
2: Clar.
1: Algo em passarà, no? I en lloc de gaudir i disfrutar de la nostra vida quan tot està bé, estem allò preocupats o amb aquell neguit intern de... Ai, segur que he de vigilar perquè alguna cosa passarà. No pot ser,
2: sí,
1: això, no? Però això, de nou, són creences, alguns aspectes que hem incorporat d'altres persones,
2: sí, sí,
1: a nivell,
2: sí,
1: familiar,
2: no, està clar,
1: de la
2: està
1: societat,
2: clar,
1: etc.
2: Està clar.
1: Sí, sí.
2: Sort que tenim cada 15 dies aquí a la ràdio perquè ens ho expliquis i posis una mica allò d'ordre a tots aquests aspectes de lideratge, eh? A través, mm-hmm, també això personal, eh? Liderar-se per viure millor en tots els aspectes, com hem destacat.
1: Totalment.
2: Ets molt visible a les xarxes socials, Begoña, uh-huh, Cartagena. Si la gent et busca, trobarà de seguida a Instagram, pàgina web.
1: Correcte.
2: I és la manera més directa de contactar amb tu, eh?
1: Correcte, sí. A Instagram aparec com a Bego Cartagena.
2: Val.
1: I la meva web també, www.begocartagena.com.
2: Perfecte. Uh-huh. Molt bé, doncs la gent que no ho dubti a buscar-te i a demanar-te informació arribats al cas.
1: I tant,
2: eh?
1: I tant que sí.
2: Gràcies.
1: Molt
2: ens retrobem en 15 dies.
1: Vinga.
2: Un plaer.
1: Encantada. Gràcies, adeu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: finiquitem també ja la segona part del programa amb tot aquest contingut adreçat cap al món de l'emprenedoria, que continuarà també els dimarts en aquesta nova temporada de La Calaixera. Un minut i escaig per les 11. Això, actualitzem les notícies i encara toca plantejar una tercera i última part avui dimarts. Habitualment en aquesta hora tindrem cada setmana una secció que ja coneixeu, que és Perdre la por a la tecnologia, amb en Joan Molines, de Goil al Vendrell, que en aquesta ocasió i aquesta setmana ens acompanyarà en directe el dijous, eh? Però la secció habitualment serà els dimarts, justament en aquesta hora, a partir de les 11. Així que en aquest cas aprofitarem per fer aquests bons consells sobre salut una vegada més, i després hi ha una bona estona per la participació i per les trucades. Contingut en directe a través del 107.1 de la FM, també a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
4: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
3: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues averies, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part després d'aquesta actualització ja habitual a cada hora en punt amb les notícies de la xarxa de comunicació local. Això que dèiem, tercera i última part de programa de Calaixera. Avui dimarts 15 de setembre, programa número 4024 en tota aquesta primera setmana de temporada i mica en mica agafant una mica el ritme i anem recuperant ja les seccions i el contingut en directe. De fet, en aquesta tercera i última part d'avui anirem cap a recordar aquests bons consells en salut que estem fent aquests dies. En aquest cas, un tema importantíssim, com és la soledat no desitjada. Així que, a termes en salut mental, que està sempre molt bé recordar-ho o destacar-ho sempre que faci falta. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades per aquests punts habituals, ja sigui a través del WhatsApp, el 686-101-101, o el telèfon de directe, el 977-15-70-69. Peticions musicals i tota aquesta estona final que ens portarà fins al migdia i fins les 12. Així que vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Barba, seguim continuant i de pleja en tot aquest contingut que hem anat explicant, que sempre exposem, i que arriba tot just també de cara a aquest nou any, perquè ja és una cita habitual, ja fa unes quantes temporades que ens acompanyen des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, justament amb aquesta intenció i també aquest objectiu, que és potenciar tots aquests paràmetres que tenen a veure amb la salut, amb els seus professionals, això, des de molts i variats àmbits. Només d'introducció i només per presentar-ho, us expliquem que avui parlem de la soledat no desitjada. I a partir d'aquí imagineu-vos la quantitat de coses que podem arribar a parlar. Avui qui s'encarrega una mica de perfilar i d'orientar-nos en aquesta qüestió és psicòloga d'aquesta àrea bàsica de salut, és la Carolina Llorenç. Carolina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Pere.
0: Però ajuda'ns a conèixer-te una mica més, perquè sé que teniu aquests càrrecs en aquesta àrea bàsica, en aquesta comissió de salut comunitària.
1: El meu títol és referent de benestar emocional i salut comunitària.
0: Ara,
1: per això pertenc també a la comissió comunitària de l'àrea bàsica del Vendrell.
0: I l'important és que ets psicòloga d'aquest àmbit, no?
1: Així és.
0: Això mateix. Doncs gràcies i benvinguda altra vegada.
1: Gràcies.
0: Qui també ens acompanya i és una estreta col·laboradora de, justament de tot aquest sistema, des de moltes vessants i també des de moltes perspectives, és Creu Roja. I tenim la responsable de Creu Roja aquí a nivell local, la Rosa Ensenyat.
2: Rosa. Bon dia, gràcies. Bon dia, Pere.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé. Sí, sí.
0: En quantes qüestions pot estar ficada Creu Roja? Tu ja a nivell personal també, però ara com a Creu Roja, clar, qualsevol àmbit, això, social, d'acompanyament, d'ajuda, hi sou, vosaltres?
2: Sí, sí, és supercomplert a nivell d'acompanyament i social de tots els projectes implicats amb això, sí,
0: clar.
2: Sí.
0: De fet, la feina de Creu Roja en aquest àmbit de la soledat no desitjada, que ara en parlarem, és un projecte molt interessant que ja fa un temps que es porta a terme,
2: sí.
0: I que ara de seguida acabarem de conèixer. Comencem, Carolina?
1: Comencem.
0: Jo crec que és important i crec que és el que volies fer, Carolina, que és una mica explicar i definir què és això de la soledat, la solitud no desitjada. Que sigui, comencem per aquí?
1: Comencem per aquí, per definir una mica de què en parlem aquest matí. I definim que tenim que fer primer una diferència. Està el concepte de solitud no desitjada o soledat no desitjada.
0: Sí.
1: I el d'aïllament social, que semblen, però no són exactament igual.
0: Val.
1: Entonces, podríem dir que la soledat no desitjada és un sentiment subjectiu. O sigui, la persona percep que està sola. Pot ser que estigui sola o no, però ho percep d'aquesta manera.
0: Val, sí, sí, sí, sí.
1: Per manca de comunicació, per manca de relacions socials, vincles, lligaments emocionals, un sentiment també de soledat existencial, no té sentit la seva vida, no té cap projecte, propòsits. I l'aïllament social és més objectiu, o sigui, és la falta substancial de contacte social.
0: Val.
1: I és no desitjat, però a la vegada és no diria jo real, però és objectiu.
0: Val.
1: No és una percepció. És així. Jo puc estar en un entorn familiar, social, i tenir un sentiment de soledat.
0: Sí.
1: I una altra manera, d'una altra vessant, és estar efectivament sol.
0: Ostres.
1: Sí, per circumstàncies de la vida que són molt variades. La soledat pot ser una decisió personal. Puc estar sol perquè jo vull.
0: Clar. Sí, hi ha molta gent que tria aquesta vessant, i que és feliç.
1: No hi ha cap problema. El ser humà és un ésser social per definició, per essència, però hi ha gent que es troba millor estant sola.
0: I
1: tenir cap problema no és...
0: És això,
1: una dificultat.
0: No és un problema, però això ens centrem en la solitud no desitjada, sobretot.
1: Aquesta solitud, a més a més, no és una malaltia, no és un diagnòstic que tenim de tinc això fer cura d'això.
0: Sí.
1: Però la persistència d'aquest sentiment o d'aquesta percepció provoca a la llarga un deteriorament molt important en la salut física i emocional d'aquesta persona. Entonces, tan és així que hi ha estadístiques, no?, de que cada vegada anem més en augment d'aquesta condició, i l'OMS l'ha declarat com un problema de salut pública mundial. O sigui, no tenim com un problema...
0: Sí, poca broma.
1: Real. Hi ha una població que és més vulnerable a partir d'això, per les seves circumstàncies,
0: sí.
1: Y más allá de ser una persona mayor, pero hay dispersión geográfica, hay estigmatización de algunas situaciones vitales como la condición sexual o discapacidades, migración, etcétera, que promueven o, bueno, apropan más a aquest sentiment de soledat.
3: Wow.
1: Y tenemos un enemigo invisible que es la dificultad que mucha gente de verbalizar, de solicitar ayuda,
3: wow,
1: de demanar ayuda, uh-huh, ¿sí? Para que es pugui demanar un suport. Mira,
3: clar,
1: podem fer això, això i això.
0: Sí. Que la persona identifiqui, no?, que se sent sola, que es troba sola i que pugui demanar ajuda. Aquí està la clau.
1: I que pot demanar ajuda
0: i que
1: hi ha ajuda per allò.
0: Correcte. Clar, ara comentaves que hi ha diferents grups vulnerables en tot això. No sé per què sempre es ve la percepció de la gent gran. Però no és així. Segurament deu ser un grup nombrós, un grup vulnerable abundant, però no és l'únic.
1: No,
0: i
1: no
0: això també ha de quedar clar, que sí, Carolina?
1: És el que més s'identifica, perquè els fills han partit, perquè s'han mudat, han migrat a un altre lloc i els pares han quedat sols, però no és l'únic, no?
0: Bueno,
1: infants, gent sense llar, adolescents, vulnerabilitat econòmica, desocupació, problemes amb els cuidadors, persones que són cuidadores i que se senten
0: soles
1: perquè estan... Problemes d'habitatge hi ha moltíssims que fomenten i promouen aquest sentiment d'estar sols.
0: Està clar. I va molt lligat, tu comentaves, per si sol no es pot diagnosticar una soledat, perquè hi ha causes i tal, tot i que és un fet, però jo crec, corregeix-me, Carolina, que també va molt lligat al benestar emocional, a la salut mental, en moltes ocasions.
1: Directament.
0: No? Que té molta repercussió.
1: Té una repercussió directa en sensació també de tristor, de sentiment de depressió, no parlo de la enfermedad, sinó que parlo d'aquesta... estic deprimido, no tinc el diagnòstic, però fomenta un estat de depressió i de manca de desig de continuar vivint.
0: Clar,
1: perquè
0: clar.
1: No tinc res que
0: fer. No, no hi ha una motivació, no hi ha una voluntat de tirar endavant, no hi ha un objectiu vital, i sembla que sempre la solitud encapçali tot això de manera negativa.
1: A més, no tenim una alta tasa de natalitat,
0: ja.
1: Per no dir que estem en negatiu.
0: Sí.
1: Que faci que la població sea que l'envelliment poblacional sea una preocupació a tot arreu.
0: Sí.
1: Europa, aquest país, en tot arreu.
0: Està clar.
1: I hi ha un augment també de les... de los llars unipersonals, persones que viuen soles perquè no poden compartir
0: clar,
1: sigui,
0: per les circumstàncies que siguin.
1: O dispersió geogràfica, que ja sé que uno viva en llocs que toca vivir en un lloc que estic sol, que no tinc veïns o que no tinc la família més a prop.
0: Sí. A vegades també és un fet cultural, em fa l'efecte. No? Crec que en altres punts d'Europa, per exemple, el compartir... És que em torna a venir el cap la bellesa, la gent més gran. Però hi ha maneres de compartir la bellesa un cop hi ha jubilats, això, creant comunes, creant centres comuns de gent gran i que viuen de forma independent, però conjuntament, m'explico, És que no sé quin nom té.
1: No em surt ara. Com un hosteling.
0: Exacte.
1: Una paraula així, que és com... Bueno, en comptes d'anar a una residència geriàtrica, que no em toca perquè estic bé...
0: Correcte.
1: Però necessito, més que abans, algunes qüestions comunitàries com metge o serveis d'aquest tipus, faig com una, com has dit tu, però d'habitatge.
0: Sí.
1: Bueno,
0: és a dir...
1: Però això ja és una altra carta,
0: Perquè... Sí, és evident que de solucions en podem trobar
1: són
0: moltes.
1: Són privats.
0: Exacte. Són intencions i objectius que jo dic que potser són més comunes fora d'aquí que no pas aquí, així que ens hem de centrar justament a les possibilitats d'aquí. És una condició complicada, això de la soledat no desitjada, però per sort sí que hi ha... recursos, pocs encara, perquè sempre hem de dir que els recursos mai són suficients en aquests casos, però sí que hi ha certs recursos per poder, ajudar a solventar aquesta situació, i entre ells, com ara anunciàvem i com presentàvem, el cas de Creu Roja, que ja fa molts anys que teniu diferents projectes sobre això, Ros? De fet, és un punt de mira vostre,
2: Sí, és un punt important, el tema social, i sobretot amb projectes dirigits a això, a solventar d'alguna manera o amb un petit gra de sorra el que és la sol·licitud no volguda. Per exemple, des de Creu Roja, per dir algun, tenim el servei de teleassistència.
0: Va, que és el, potser el més conegut, aquest.
2: Sí, exacte, sí, és el més conegut. És on, bueno, arrel de prema un botó, tu tens un servei 24 hores, 365 dies a l'any, que estan per tu.
0: Correcte.
2: Estàs atès i a més, protegint-los, que sàpiguen que estem per ells.
0: Clar.
2: I és un servei en el qual una mica dones aquest petit suport.
0: Sí, sí, sí.
2: I
0: a
2: més, afegit a aquest servei, nosaltres des de Creu Roja tenim el que li diem centre de contacte, que a més de donar aquest servei de teleassistència, fem un seguiment d'aquests usuaris i usuàries, i en els quals els fem trucades periòdiques, a vegades setmanalment, per fer-los aquest seguiment, com estan, com es troben, si necessiten alguna cosa. A vegades, arrel d'aquestes trucades, ens demanen d'acompanyaments, bé sigui al metge, bé sigui a l'hospital, bé sigui... És un més a més del servei de teleassistència, on es troben ells més recolzats per part d'aquest servei,
0: per exemple. Que a vegades també ens ve al cap de seguida, estem anant a aquest sector, potser de persones grans, tot i que crec que la teleassistència no només és persones grans, sinó que també es pot, no? Pot arribar a llars que no siguin...
2: Sí, sí, sí.
0: I a més, persones grans.
2: I a més també estan en llars que no són persones que estan soles totalment.
0: Val.
2: Que pot haver-hi una filla, un fill, una parella, un matrimoni, diguéssim.
0: Correcte. Sí, sí,
2: vull
0: sí.
2: dir que no és només persones molt, molt grans ni soles, sinó que ells, dins de les seves necessitats, creuen que aquest servei els hi pot facilitar, ajudar, una tranquil·litat, un recolzament.
0: I això ho haig, que a vegades tenim aquesta percepció de que només és allò, és el botonet que hem d'apretar quan caiem, quan tenim una emergència, i no és així, No és així, ha de quedar clar, també, que és el que estem fent ara,
2: Sí, sí, sí. I amb aquest servei de centre de contacte, on els truquem periòdicament, tenen una mica més de suport.
1: A més, sabes, la gent, perdona, que
0: endavant, sisplau, Carolina.
1: Té aquest costum de pensar que... Per una banda, li costa demanar ajuda, però per una altra banda, té una culpabilitat errònia de no vull molestar. Ni al fill, ni a la filla, ni a la Creu Roja, ni a tu, ni al metge. No vull molestar. No, jo no demano ajuda per no molestar. I, bueno, aquesta trucada és... M'obre com una porta a expressar el que necessito.
0: Val.
1: Perquè ja que m'estan oferint...
0: Clar.
2: I a més, inclús en aquestes trucades també fem campanyes puntuals com, per exemple, o la onada de calor, o onada de fred, o vacunacions, que són petites informacions que anem donant al llarg de l'any, també, amb aquesta trucada d'assistència.
0: Clar, que a vegades això pot ser una trucada de què tal, com estàs, senyor Manel, senyora Maria, com es troba avui vostè, etcètera. Tot passa per aquí...
2: Sí.
0: Per entendre'ns, tot és molt bàsic, perquè és una trucada, però a partir d'aquí es pot desenvolupar tot el que persegueix el projecte, que és molt

0: que fan les activitats que siguin, que serveix de nexe entre elles, i a partir d'aquí creen elles mateixes un grup que, de fet, després, sí, fora, elles surten, s'han fet amigues, van a fer un cafè, van a fer les activitats que siguin en uns altres llocs, i crees una mica aquesta
1: xarxa, xarxa social.
2: Clar, clar, que és aquesta prescripció social que hem parlat moltes vegades, Carolina, sí. Que és aquest projecte que es persegueix des d'aquesta comissió de salut comunitària, i que a vegades això, una recepta, una prescripció mèdica, no ha de passar per un medicament o per qualsevol, sinó que pot passar justament per això. Doncs mira, vés a Creu Roja, acosta't a Creu Roja, o direm que truquin de Creu Roja, que parlaran amb tu i explicar-te el que pots arribar a fer i la manera que pots arribar a sociabilitzar.
0: Totalment.
1: Sí, també hi ha molta gent, perquè nosaltres també tenim grups de gent gran, però són grups puntuals, tancats, no? d'un suport, de benestar emocional... Però després, més enllà de fer la prescripció a llocs com la Creu Roja, a més dels casals de la gent gran que hi ha...
2: I les entitats i associacions, que per això n'hi ha moltes.
0: Hi ha moltes.
1: És, a vegades ens trobem amb gent que no pot traslladar-se.
2: Ja.
1: No, mira, no puc anar allà on tu fas el grup perquè, clar, tinc que creuar tot el poble i jo no puc anar caminant i no puc pagar-me un taxi. Doncs és una possibilitat. Dir, bueno, vale, si tu el problema que tens de trasllat, doncs pues bueno... al grup de la Creu Roja directament, que facilita aquesta qüestió de...
0: Exacte, aquest trasllat.
1: I si és una excusa, ja no cal.
2: No, clar. Més a treballar, Si en el fons són excuses, evidentment, també és una qüestió que es pot treballar.
1: Perquè, a més, és molt important tenir en compte que la solitud, en general, o l'aïllament social, és la forma de combatir-lo és amb xarxa social.
2: Correcte.
1: I la nostra feina, com és comunitària, pues, tenim que agafar això. Les associacions i tots els recursos...
2: Sí, entitats, associacions, que hi ha moltíssimes...
1: I a més, aquí al Vendrell hi ha molts recursos.
2: Sí, per sort, sí.
1: A més, la Creu Roja és un recurs, però dintre de la Creu Roja hi ha molts de projectes.
0: Sí, n'hi ha variats, molts.
2: Sí, correcte.
1: I desconeguts. Hi ha molts altres puestos que, bueno, pues fem la unió, no? Detecto aquest problema a través de la primària, per exemple... Es fa el que deies abans, no? De la prescripció no mèdica, la prescripció social. Bueno, jo recomano para que estés más feliz, para que tinguis més benestar emocional, para que no pateixes enfermedades ni històries. Bueno, pues ves aquest lloc, a fer xarxa.
2: Clar.
1: A sentir-te millor.
2: Sí,
1: a fer activitats o el que sigui. I, bueno... Allà estem.
2: Anem una mica cap aquí, si et sembla, Carolina. Aquest fet de detectar aquesta soledat no desitjada, que pot venir aquestes dues vessants. Una és que la pròpia persona pugui ser conscient de que no està bé i que se sent sola i que pugui demanar ajuda, o que tingui la capacitat i el recurs de demanar ajuda, o també que ho pugueu altres, no, copsar... a la consulta.
1: Nosaltres no tenim consulta perquè fem tasca comunitària i grupal, però la consulta la fa... El primer contacte, sí, dels nostres usuaris és al CAP, en la consulta del metge de capçalera, de la treballadora social,
2: sí.
1: De la infermera. Les infermeres tenen molta cercania amb la gent.
2: Sí.
1: Una mica més de temps per perquè hi ha moltes consultes que són domiciliàries, entonces s'apropen a les cases, veuen la situació en què viuen aquestes persones, tant les infermeres com les treballadores socials. Doncs a partir d'aquí, quan detecten que una persona sent això o té una situació d'aïllament social concret o que té una percepció de sentir-se sola i no estar bé, pues allà fan la derivació.
2: Val.
1: A vegades directament al recurs o al nostre cas a les psicòlogues de benestar emocional perquè facin, nosaltres que intentem fer un grup, un taller... Per poder animar-les a canviar aquesta situació.
2: Val. Si es fa, és a dir, si això, la metgessa, el professional de torn, doncs, ell detecta aquella situació de soledat, crec que és el millor dels casos, és a dir, ho detectem i ens hi posem a treballar, crec que és important poder arribar a aquelles persones que potser això se senten soles i, com tu deies, Carolina, no volen dir-ho, no volen molestar, no ves què hem de fer, ves que allò, ves que el que sigui. Jo crec que és important, no?, de cridar l'atenció a aquestes persones que potser algú ens està escoltant, perquè la ràdio, a mi m'agrada entendre que fem aquesta funció de companyia per molta gent i ens consta que és així, doncs poder arribar a això, a aquestes persones que se senten soles, que estan soles, però que no s'atreveixen a donar el pas. No s'atreveixen o potser no són conscients de que

0: poden
1: això
0: donar
1: és el que
0: pas.
1: Anava a dir, que a vegades ens trobem que no ho saben, que no, oh, feu això i això, vull dir, els hi sorprèn perquè no els hi arriba. Jo, per exemple, una de les coses que explico allà on te vaig als nostres projectes, ho dic, perquè a vegades o es pensen que és per persones de molt més edat i quan els hi dius que és a partir de 65 anys,
0: sí.
1: Doncs això els hi sorprèn, o realment encara es pensen que Creu Roja fa emergències. Ja. I dius, no, fem un munt de tallers i projectes socials.
2: Associat al Banc d'Aliments. Hi ha projectes socials molt interessants.
1: Exacte, i a vegades és per aquest desconeixement de que elles poden fer allò, o no allà a fer el que sigui.
0: Sí, exacte. Que és obvi, també, suposo que són dels objectius bases, no? I a vegades hem parlat, o sempre la conversa crec que acaba patant en aquest mateix lloc quan parlem de qualsevol circumstància, que com ho diria més, no? Allò, doncs intentar mantenir una vida saludable, una bona alimentació i una vida activa. I suposo que aquesta també és una... La prevenció en aquests casos també és important, no? Que això, que no hem d'esperar ser grans i no ser grans, sinó intentar portar una vida activa o intentar esforçar-se per portar una vida activa, que a vegades costa, de dir, no, doncs mira, a mi m'agrada ballar, doncs buscaré algun lloc on pugui anar a ballar. No, a mi m'agrada jugar a escacs, m'ho estic inventant, eh? Doncs no, una mica suposo que avançar-se a aquestes situacions i no deixar de fer d'allò aquelles coses que vulguem fer i que ens agradi fer, buscant excuses o a vegades sobreposant altres coses. Perquè també és una premissa que sempre diem aquí, que és, tot comença per un mateix.
1: I a més jo crec que està molt lligat.
0: Clar.
1: Perquè si tu tens una vida activa, tens una vida activa física, mental...
0: Clar.
2: I social.
1: Social, d'alimentació correcta, de... No sé, acaba lligant-ho tot,
0: sí, perquè
1: si no ho tens és quan caus en aquell pou que tot...
0: Correcte.
1: Es complica.
0: Clar, i és això, durant tota la vida he estat sempre pels altres, no? He cuidat fills, he cuidat pares, he cuidat avis, i quan tot això s'acaba, perquè és llei de vida, és quan arriba això, aquesta soledat, i ara què, no? I ara què puc fer? I torno a enllaçar, crec que és important, eh? Ajuda'm, Carolina, que és en aquest benestar emocional que tot comença per un mateix, també de cara a les pròpies cuidadores, és a dir, jo per poder cuidar jo he d'estar bé.
2: I això quan... és un concepte molt difícil de veure quan estàs sobrepassat per el fet de ser...
0: Per les circumstàncies.
2: Estàs sobrecarregat com a cuidador, ja tens una pèrdua total de tu mateix.
0: Clar. Que, diguem, el cas extrem d'un cuidador directe, que està clar, que també avui en dia... La situació també van canviant, i les situacions familiars i socials van canviant. Però també és una mica això, aquest esperit de dir, bueno, sempre estàs pels altres, o per la feina, o per la família, o la preocupació màxima és treballar, no sé com dir-ho, no? Que a vegades sempre busquem o aquestes excuses, que sí, que realment són certes, que tots ens hi trobem, però sempre ens acabem descuidant.
1: De fet,
0: perdona, i van passant els anys.
1: De fet, perdona que t'interrompeixi, a Creu Roja també... tenim projectes amb persones cuidadores.
0: Clar, sí.
1: I de fet fem activitats, clar, fem tallers, fem formacions per cuidar que aquestes
0: els
1: persones
0: cuiden, no? Cuidar els que cuiden.
1: Cuidar els cuidadors, és
0: exacte,
1: així.
0: Sí. Això, jo el que m'agradaria almenys
1: important.
0: Ho estic reflectint jo, que no sóc ningú, però per lo que hem explicat i lo que hem anat parlant sobre situacions de benestar emocional, salut emocional i que també té molt a veure amb la soledat, és justament això, no? Que també en aquest cas poder avançar-se a la situació i intentar trobar una vida activa o no deixar de marge allò que tu vols fer, allò que t'agrada, que ho puguis fer en qualsevol moment, que sempre hi ha maneres de fer-ho. I potser en molts casos també és poder fer-ho a través de l'ajuda dels professionals. Estic sobrepassat, no puc, no trobo temps, no sé com fer-ho, és impossible, no puc fer-ho. Doncs segurament si ho planteges diferent o demanes ajuda, ho aconseguiràs fent. Una mica anava per aquí, eh? Vaig bé, no, Carolina?
2: Sí, perfectament.
0: Corregeix-me, sisplau.
2: Ho està dient perfectament bé.
0: No?
2: A més, tenim una situació que està canviant al Vendrell, crec que a la comarca també, que és una situació d'una migració molt alta.
0: Entonces, de gent
2: que ha vingut a viure al Vendrell perquè ha, no sé, ha venut al seu pis de Barcelona o als alrededors i no cau aquí perquè és més econòmic. I arriben aquí i estic sola.
0: Clar, no
2: conec a ningú, no he fet arrels, no sé on anar i em quedo a casa.
0: Clar.
2: No surten a buscar el que hi ha en aquest poble, no?
0: Clar.
2: I si la gent ja està jubilada i tal, pitjor, perquè, bueno, no ho sé. Jo abans estava a qualsevol puesto, al Barberà o a no sé què, i tenia amics i tenia no sé què, però, bueno, el pis l'he tingut que vendre per X, i venen aquí, com venen a altres pobles també, i no fan xarxa.
1: De fet, clar, De fet, jo a Creu Roja, a més, porto el contacte amb els voluntaris. Uh-huh. És a dir, quan un voluntari vol ser-ho, contacta amb mi, jo tinc una entrevista amb ells, val, ens coneixem, els hi expliquem uh-huh. tots els projectes i ells decideixen. Val. I aquí m'hi trobo amb persones així. Ja sigui perquè tenim una edat com jo, que dius, bueno, ja tens, no tens fills, no tens nets, no tens, que volen fer un voluntariat perquè volen ocupar el seu temps, i també el que estaves dient tu ara, Carolina, de gent que acaba d'arribar al país, que té família aquí, però arriben i potser o estan jubilats o no, mentre no troben feina, i volen fer voluntariat perquè volen sortir, volen fer alguna cosa, perquè estan
0: trobar el seu espai, clar.
1: I tinc un munt de voluntaris així bé, fent voluntariat a la Creu Roja, sí, bé, sí.
0: O sigui que també el voluntariat també pot ser una molt bona eina, sí, per combatre l'esplat no
2: desitjada. El voluntariat és una de les eines de prescripció social que tenim.
1: Total.
2: Fes a fer un voluntariat on sigui.
0: Clar, sí, clar.
2: Hi ha gent que no pot treballar perquè no té treball. Però hi ha moltes que tenen una pensió, que no poden treballar d'una manera objectiva,
0: sí,
2: perquè
0: sí,
2: la bueno, tinc aquesta malaltia o l'altra, el que sigui, uh-huh. i estan en una edat molt activa.
1: Sí. Entonces,
2: el voluntariat és una opció molt, molt adient a una persona que està pensionada per X motiu,
0: clar,
2: i pot fer molt, molt útil, sí, en, sí, aquest, sí, en aquest projecte o en aquest projecte,
0: clar,
2: o en aquest...
0: Sí, sí, és una mica allò, ajudar-te a tu mateix ajudant els altres, no?
1: Exacte,
0: que també té,
1: clar,
0: aquesta connotació d'egoisme ben trobat, sempre ho diem, d'aquesta mirada interior i que tot comença per un mateix.
1: Sí, sí.
0: Que interessant. Doncs crec que són conceptes molt clars. Jo crec que a priori tots tenim els conceptes molt clars, això quan ens hi trobem, quan estem una mica desbordats, ens costa identificar-ho. Per això és important a vegades fer aquestes reflexions, i torno a dir, el més important i el missatge que sempre fem en aquestes trobades aquí a la ràdio és demanar ajuda, que no ens sàpiga greu això quan anem al metge, dir-ho al metge, trucar a Creu Roja, adreçar-se a qualsevol entitat, demanar ajuda, que no pateixin, que no tinguin recança a poder una mica demanar ajuda i a fer una trucada i començar a estirar del fil per sortir-se de qualsevol d'aquestes situacions, avui que estem parlant de la soledat no desitjada.
1: Clar, com a mínim informar-se què fem, què no fem, i uh-huh. perquè ells puguin decidir, clar, sí,
2: i
1: sí.
2: I trobar una feina estetra, sempre tenim alguna sortida per a algo.
0: Sempre, mm. sí. Mm. sí.
2: Enfonsar-se no és la solució de
0: res. Correcte, sí.
2: La vida està per a ser feliç.
0: Exacte, i per això venim, exacte, i és prou curta
2: per
0: patir-la, correcte, molt
2: bé. I aquí estem per ajudar a disfrutar,
0: sí,
2: d'alguna
0: sí.
2: manera,
0: sí, sí,
2: és
0: sí.
2: això.
0: Home, els professionals sanitaris en general, ostres, teniu una tasca, i sempre ho dic també, que teniu aquesta força de la dedicació professional, que sort que hi poseu motivació personal, perquè si fos per recursos també seria una altra cosa, que també m'agrada dir-ho d'en quant en quant, que a vegades fa falta més recursos i més mitjans per part dels que toquen. Carolina,
2: gràcies
0: per venir a explicar-ho. De veritat. Ros, també gràcies igualment.
1: A vosaltres, per això, per tenir aquest espai de poder divulgar i explicar-nos. I...
0: Fantàstic.
1: Sí, sí, gràcies.
2: I fer xarxa.
1: Sí.
2: Entre tots.
0: Exacte, això, fer xarxa,
2: la
0: que és la clau. Fins aviat, adéu-siau.
1: Gràcies, adéu.
3: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Yeah. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: 977 15 70 69, telèfon de directe que ja bé prou coneixeu. 977 15 70 69 per participar en directe, per demanar cançons, per saludar, el que vulgueu, i el mateix perquè fa el WhatsApp al 686 101 101, quan passem ja 5 minuts de 11:45. I tenim primera trucada, ves per on. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, com estàs?
1: Hola, tresor, bé. Avui sí? És amb el Sant.
0: Ah, ma, sí, avui... Felicitats.
1: Gràcies.
0: Jo amb el Sant sempre em perdo una mica, sincerament.
1: Bueno, avui és que és... molta gent ho celebra pel divendres Sant, per Setmana Santa.
0: Sí.
1: Més, que ha sigut sempre de tot el més antic, diguéssim. Uh-huh. Però jo ja fa uns anys que celebro... Hi ha dues, com si diguéssim.
0: Val.
1: El dia d'avui, el 15 de setembre,
0: uh-huh.
1: I després també hi ha gent que celebra el divendres dels dolors.
0: Molt bé.
1: O sigui, però sempre faig el setembre.
0: Fantàstic, doncs, però pues felicitats, sí. Felicitats, doncs.
1: Moltes gràcies.
0: Felicitats.
1: Segurament avui ho celebraré millor amb les amigues i dissabte amb la família.
0: Clar, molt bé.
1: Molt bé.
0: Fantàstic, doncs, que vagi, bueno, que vagi molt bé quan ho celebris.
1: Molt bé, gràcies. Uh-huh. Posa'm la cançoneta de Macaco, Una connexió.
0: Una connexió, espera't.
1: Com que aquests dies no l'hem posada.
0: Clar, fantàstic.
1: De vacances.
0: Doncs una cançó ben xula.
1: Vas notar molt ahir el primer dia? Vas notar...
0: Bueno, a veure...
1: No, bé, no?
0: Bé, l'hem fent, sí, perquè sí. S'han de lligar moltes coses i mica en mica les hem d'anar lligant.
1: Però, clar,
0: però bé, tot bé, tot bé, sí.
1: Poc a poc anirà bé. Ara tens la veu una miqueta més recuperada i tant.
0: Sí, sí, sí, mica en
1: mica.
0: Molt
1: bé, carinyo.
0: Molt bé.
1: Doncs bueno, fins demà.
0: Fins demà, doncs.
1: I moltes gràcies per posar-me la cançó.
0: I ara només faltaria.
1: Molts petons i abraçades.
0: Gràcies, Maria Dolors, gràcies, que vagi el Sant...
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu,
1: adéu.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, carinyo.
0: Ei, Montserrat, com estàs?
2: Ei, bé.
0: Bé, tot bé, sí?
2: Sí.
0: Bé, me n'alegro.
2: Poc que no em puc moure.
0: Ja, encara teniu, teniu l'ascensor espatllat, doncs.
2: Sí, em sembla que en tenim per dies.
0: Sí,
2: no,
0: caso.
2: I no puc anar ni al centre de dia, no puc anar a cap oeste.
0: Clar.
3: Estàs confinada.
0: Estàs confinada.
2: Estic arrestada.
0: Has de fer bondat per força.
2: Tant si vull com si no.
0: Exacte,
2: vull,
0: has de força.
2: Passar
0: pel túnel. Bueno, a veure si ho arreglen de seguida, no, això. Ja aviat, pots fer una mica més la teva.
2: Això.
0: Bé,
2: ja la faig a la meva aquí.
0: Sí, bueno, però sempre sortir i fer... Bueno, sempre és millor. Que està, a casa s'està molt bé, clar. A casa s'està molt bé, però a vegades fer certes coses o sortir un ratet sempre també està bé, també ajuda.
2: També t'agrada.
0: Clar, i tant.
2: Vale, d'acord.
0: Molt bé, Montserrat.
2: Escolta,
0: digues.
2: A mi m'ha posat una cançó,
0: sí?
2: Del nostre Frank Sinatra.
0: Vinga.
2: Que fa dies que no sento res.
0: Genial. Doncs, va, buscarem alguna cançó ben xula d'ell, una de les últimes.
2: Vale, la que tu vulguis, carinyo.
0: Fantàstic, així ho farem.
2: Vale, fins demà.
0: Gràcies, fins demà, Montserrat.
2: Adéu,
0: que vagi bé. Adéu, adéu. Bé, justament això, també. Buscarem alguna cançó ben xula del nostre Sinatra particular. Però, de moment, més trucades, més participació. Bon dia. Hola?
4: Més trucades.
0: Algú tenim per aquí.
5: Hola.
0: Hola. Maria Rosa, ets tu?
5: Sí, sí, sóc jo.
0: Com estàs?
5: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
5: Sí, escoltant que ja ho saps que et vaig dir ahir, que
0: sí.
5: T'enyorava.
0: Doncs gràcies, ja hi tornem a ser. Ja està, aquí estem. A disposar.
5: Primer de tot, felicita aquesta, la Maria Rosa.
0: Molt bé, sí, de part teva.
5: I després m'agradaria que em posessis l'oreneta.
0: Sí.
5: L'oreneta de l'Enric Morera, però cantada del el Raül Poblet, cantada, que pot ser.
0: Val, però la buscaré. Digue'm, l'oreneta, per qui m'has dit, cantada per qui, perdona, torno-m'ho a repetir.
5: El Josep, a veure... Josep Poblet,
0: fantàstic. Jo crec que sí que la trobarem. Jo, almenys la buscarem, jo crec que sí que la trobarem, segur.
5: Raül Poblet.
0: Val, ho canvio. Raül Poblet, fantàstic. Molt bé, doncs la buscaré, segur que la trobem, segur.
5: Molt bé.
0: D'acord?
5: Gràcies.
0: Gràcies amb tu, Maria Rosa, una abraçada, fins aviat.
5: Adéu.
0: Adéu. Primeres trucades, primera participació al telèfon de directe, aquest 977 15 70 69, sense deixar de banda el WhatsApp, on també podeu participar al 686-101-101. Va, anem cap a la primera de les peticions musicals. Una connexió que ens ha demanat la Maria Dolors, que avui és el seu sant. Felicitats de nou amb aquesta cançó de Macaco i Vicente García.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I un bolero fantàstic del nostre estimat i amic Jean Potis, que ens ha demanat la Montserrat, així que amb tota l'estima cap a ella, aquesta cançó, aquest bolero fantàstic, Solamente una vez.

peticions musicals, bé, simplement trucar, participar, saludar i això, demanar alguna cançó, dedicar-la si és el cas. És el que ens agrada fer sempre en tota aquesta estona de participació i trucades per aquests canals habituals. La Maria Rosa ens ha demanat una cançó, és La Oreneta, és una cançó bé, prou coneguda. Però ens ha demanat una versió cantada per en Raül Poblet, que ja he vist que és un tenor així molt jove, que és d'aquí, de l'Espluga de Francolí, si no amerra la informació que he trobat. Però no he trobat cap gravació d'en Raül Poblet. Maria Rosa, no? Buscant i no... Ho seguiré fent, eh? No he trobat cap gravació, almenys de qualitat, del Raül Poblet, d'aquest jove tenor. Evidentment que de versions d'Oranetes me n'han sortit moltes i jo crec que també una de les més conegudes i de les més reconegudes és aquesta versió d'en Jaume Aragall amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I és la que escoltarem, si et sembla, eh? Maria Rosa, aquí està, ja sona.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: La Caixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, que a mi que anem enfilant ja la recta final de programa. Hem començat puntuals a les 9 amb moltes coses i ara en aquesta última part de participació i trucades fins a les 12 i queden 8 minuts. Recordem tots aquests punts de contacte, el telèfon de directe, el 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686-101-101. De fet, a través justament del WhatsApp, del 686-101-101, ens han enviat un missatge. Ens diuen: hola, sóc la Candy i és el primer dia que us escolto. M'agrada el que estic escoltant. Voldria escoltar la Rigoberta Bandini, Amore. Gràcies i molt bon programa. Ostres, doncs, gràcies, moltíssimes gràcies per aquestes paraules. Cati, benvinguda. Candy, perdó, Candy. Gràcies, benvinguda. I això cada dia ens pots trobar de les 9 del matí fins a les 12 aquí a la Calaixera amb aquesta última part de participació i trucades. De seguida anem a buscar aquesta cançó que ens demanes. Ho fem de seguida. I mentrestant anem a aquesta que posem nosaltres. De fet, és l'última de les cançons dels Amics a les Arts, que ja sabeu que han tornat amb una nova gira, amb noves cançons i un nou disc. Aquesta és una de les darreres presentacions. Encara som

Amics de les Arts, amb aquesta darrera publicació d'aquesta nova gira que començarà, suposo que en breu, i amb aquest nou disc que acabarem de conèixer en la seva totalitat i també en breu. Cançó que també ens ajuda a posar aquests minuts finals del programa, però sobretot amb aquesta petició musical a través de la Candy, que ens ha trucat, o vaja, ha participat per primera vegada. Ens ha demanat aquesta cançó que ja sona i que ens servirà per acomiadar-nos i per donar-vos les gràcies i per dir-vos adeu. Amore, amore, amore, una gran cançó, ens agrada moltíssim, Rigoberta Bandini. Així que va per la Candy i per tots vosaltres. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidó, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que serà detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
1: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat.
7: Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem, com sempre, en rigorós directe, després d'agafar el relleu a la calaixera. Ara arriba la quarta hora. Us saludem en aquest dimarts 15 de setembre, una jornada que obre les portes, com sempre, aquí a la quarta hora, mirant amb el que ens ocupa i marca la jornada. Avui és el Dia Internacional de la Democràcia. Aquesta diada va ser proclamada oficialment per l'Assemblea de les Nacions Unides a l'any 2007, amb l'objectiu de promoure i defensar i avaluar l'estat dels principals democràtics de tot el món. A més d'aquesta celebració central durant el 15 de setembre, també coincideixen altres commemoracions d'àmbit sanitari i social. Avui és el Dia Mundial del Linfoma, dedicat a la conscienciació i sensibilització sobre aquest tipus de càncer del sistema linfàtic. I també és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica, una jornada impulsada per informar sobre les malalties de la pròstata i promoure la detecció precoç. El 15 de setembre també es celebren diferents santorals. Avui el destacat és la Mare de Déu dels Dolors, Nostra Senyora dels Dolors, una advocació mariana que commemora els patiments de la Verge Maria durant la vida, passió i mort de Jesús. A més d'aquesta festivitat, també es recorden altres sants i beats. Bueno, els sants d'avui també destaquem Sant Nicòmedes, Santa Caterina, Sant Aicat de Jumeneges, Sant Albí de Lió, Sant Àsper del Tou i Sant Nicetes. I el 15 de setembre, ja sabeu que ens agrada marcar la jornada, també és una data amb diversos esdeveniments històrics a Catalunya. El 1901 es va fer la convocatòria de la manifestació de la Reixa. Després d'uns dies abans, a l'11 de setembre, es detinguessin 30 persones en una ofrena floral a Rafael Casanova, Manuel Folguera i Duran, el president de la Unió Catalanista, va convocar per aquesta jornada una manifestació de protesta que va aplegar a unes 12.000 persones. Aquesta data va marcar un abans i després de la dotació de la càrrega política de les reivindicacions catalanistes. El 1955 es va fer la construcció de la Caixa a Girona. Comença la construcció del conegut edifici de la Caixa situat a la plaça del Poeta Marquina de Girona, una obra destacada dels arquitectes Bartomeu Llongueras i Juan Gordillo. I mirant cap al temps, atenció, perquè diuen que demà pot haver un canvi important de temps. Doncs avui, de moment, al Vendrell tindrem una jornada principalment assolellada i amb calor, amb un cel completament clar i sense cap previsió de pluja. Temperatura màxima que arribarà als 30 graus durant les hores centrals de la tarda i la sensació tèrmica una mica més alta a causa de la humitat, que fregarà els 32 graus. La temperatura mínima durant la nit baixarà als 19 i 23 durant l'ambient amb força suau. I la radiació dels ultravioleta, doncs, es mantenen a un nivell alt, així que es recomana, doncs, una protecció solar si esteu a l'exterior. I ara que tenim emmarcat la jornada, doncs, recordar-vos que d'aquí una estona farem una mirada al que avui ens despertem, al que has de saber, les notícies locals de comarca i la mirada a les notícies nacionals i internacionals. La música tan present, que també serà, com sempre, acompanyant-nos en aquesta quarta hora, així com també una mirada cap al nostre tema retro i el tema retro acompanyat d'un artista que avui segurament mirem de que sigui un dia especial per ell o el seu aniversari, així com el nostre punt d'agenda. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts. Aquí estarem fins al punt de la una del migdia a la sintonia de Ràdio El Vendrell.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert.

Aquesta és, com sempre, la sintonia que obre el nostre punt d'informació. Comencem, com sempre, aquesta mirada d'informació amb les notícies que ens ocupen en el nostre municipi. Veïns i estiuejants de Coma-ruga es van manifestar aquest dissabte per denunciar la situació del barri i la gestió municipal de la zona. Les principals queixes són els problemes estructurals que provoquen les inundacions, l'estat del riuet i la recollida de residus. Un bon nombre de veïns i estiuejants de Coma-ruga van participar la tarda de dissabte en una manifestació destinada a denunciar de mancances i problemes del nucli. Es queixen del que consideren abandonament d'aquesta part del municipi, de la brutícia, de la situació del riuet i dels problemes estructurals que provoquen les inundacions. Els manifestants van sortir del riuet, van passar per l'avinguda Brisamar, pel Parc dels Enamorats, per tornar al Passeig Marítim. I l'Auditori Pau Casals del Vendrell ha acollit aquest divendres els actes de presentació de les colles participants del sorteig de l'ordre de l'actuació del concurs de castells. L'esdeveniment s'ha fet a la vila amb motiu del centenari dels nens del Vendrell, que enguany prendran part

concurs de castells es celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena de Tarragona. I com és habitual, a mitjans del mes de setembre arriben al Vendrell les festes de la gent gran. Es tracta de 3 setmanes d'activitats ben diverses, entre els quals hi ha flash mobs, paelles populars, caminades o una desfilada de moda vintage. Les festes de la gent gran arriben aquest dimarts, precisament 15 de setembre, i s'allargaran durant 3 setmanes, fins al 7 d'octubre. El tret de sortida es farà d'aquesta tarda a la plaça Nova amb el pregó d'inauguració que tindrà lloc a les 6 de la tarda. Paelles populars, bingos musicals, espectacles de màgia o una sortida a Sant Vicenç de Calders conformen el programa d'actes de les festes. Un dels moments més esperats arribarà el divendres 18 de setembre, amb la desfilada de moda vintage, que enguany serà una mica diferent. La celebració de les noces d'or serà el 4 d'octubre, una culminació d'aquesta nova edició de les festes de la gent gran. El Vendrell celebra el proper dissabte 26 de setembre la festa per donar la benvinguda als infants que van néixer el 2025. La iniciativa s'estrena aquest any amb la voluntat de mantenir-se en un futur i està dirigida als infants que van néixer l'any passat al municipi i les seves famílies. La festa es farà aquest dissabte a partir de les... el dissabte dia 26, volíem dir, a partir de les 11 del matí als jardins del museu. En aquests obsequis hi ha, a més d'un pitet, un llibre sobre els diferents elements de la cultura popular de la vila que ha estat il·lustrat per Gemma Fontanals. Alhora també s'aprofitarà la trobada per donar informació a les famílies sobre les escoles bressols del municipi. La iniciativa s'ha treballat conjuntament entre l'Ajuntament, el Pla Educatiu de l'Entorn i diferents professionals vinculats al món educatiu. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell van detenir dilluns passat a 2 homes de 33 i 34 anys com a suposats autors d'un robatori amb força en un taller d'automoció del municipi. Els fets es van produir entre els dies 15 i 19 d'agost, període durant el qual els investigats haurien accedit diverses vegades a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de l'Indústria del Vendrell. En els diferents incursions van treure's carregadors i cablejat per a vehicles elèctrics, eines, bateries d'automòbil, una tauleta electrònica, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre altres objectes. També van provocar danys en el material de les instal·lacions. Les gestions d'investigació van permetre identificar i detenir els dos homes. Els objectes recuperats van ser retornats als responsables del taller. Un d'ells també havia estat detingut recentment per un altre robatori en força. I Calafell augmentarà la presència policial de l'Avinguda Catalunya de Segur per la inseguretat. L'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell és un dels punts més complicats del municipi en relació amb temes de seguretat. Des de l'Ajuntament apunten que els principals problemes d'aquesta via estan relacionats amb la reiteració de baralles, amenaces, discussions i alteracions de l'ordre públic. Ho relacionen amb el fet que hi ha diferents bars que venen alcohol. És recomanable per aquests establiments limitin l'accés als seus establiments a persones que consumeixen molt d'alcohol, ja que això té efecte immediat al carrer. Des del consistori expliquen que han incrementat la presència policial en aquesta zona, admetent que s'han registrat un augment d'alteracions de l'ordre i amenaces en un període que va des de gener al mes de juliol. En aquests mesos hi han hagut 23 casos relacionats amb aquesta tipologia. I Calafell porta sorra d'un soterrani cap a la platja de l'Estany. Davant la negativa del Ministeri de Transició Ecològica a fer el trasllat a la sorra que quedava pendent de portar com a arruga a la platja de l'Estany de Calafell, el consistori calafellenc està buscant alternatives per minimitzar l'erosió d'aquest tram. El govern local ha informat que s'han aconseguit prop de 4.000 metres de sorra procedent de l'excavació d'un soterrani d'una obra particular en marxa. Des de l'Ajuntament afegeixen que aquest volum pot ajudar a pal·liar la manca de sorra de la platja, que ja ha quedat molt destruïda pel temporal de finals d'agost. Els treballs de trasllat de la sorra es van aturar la primavera, quan només havien mogut la meitat dels 15.000 metres quadrats de sorra necessaris, tot i que des del Ministeri van assegurar que reprendrien el mes de setembre. Fa unes setmanes que van comunicar la negativa a l'Ajuntament del Vendrell, que va mostrar el seu

enuig en aquesta decisió. I proposen homenatjar el consistori republicans de Llorenç del Penedès. En el marc del projecte Terra de Llorenç, diferents ciutadans de Llorenç del Penedès han demanat a l'Ajuntament que es col·loqui una placa d'homenatge a la façana de l'antic consistori en record dels ajuntaments democràtics que hi van haver al municipi durant la Segona República, així com de les persones que van formar part. La petició formal ha estat tramesa per Ramon Sicari Batet en representació del projecte que va acompanyat d'una fotografia amb disseny de la proposta visual a la plaça creada per la ceramista Roser Uter. I com sempre, després de fer una mirada a les notícies més pròximes de casa, és moment de fer una mirada més àmplia, com sempre, a les notícies d'Espanya. Descobreixen a Terol les primeres restes del dinosaure Dinodoclus fora de l'estat del nord. El Parlament Europeu debat l'entrada massiva de migrants a Ceuta. També ens diu que Gallardón han declarat com a testimoni en el cas Leso sobre la compra d'Inassa. Es va fer una operació prudent i legal. Altres notícies del món ens diu que els Estats Units reconeixen per primera vegada que té armes a l'espai. El retorn dels pirates somalís, la guerra amb l'Iran, reobre una altra esquerda en les rutes del comerç mundial. També ens diu que caces de l'OTAN enderroquen un dron a l'espai aeri de Lituània. I la democràcia perilla en tot el món i està a les hores més baixes dels Estats Units, segons la IDEA. Altres notícies també ens diu que 18 anys de la fallida de Lehman Brothers, de la barra lliure a la hiperregularització del sector bancari. I Oasis anuncia 2 concerts a Barcelona el juliol del proper any. Anem a buscar d'altres notícies, en aquest cas una mirada més propera, com és les notícies de Catalunya. Turull diu que es mostra disposat a un acord de país en educació, però qüestiona que el govern d'Illa pugui liderar-lo. El secretari general de Junts està disposat a negociar els pressupostos de Sánchez si es compleixen els anteriors. 2 anys de govern d'Illa anuncia un pla per climatitzar tots els centres educatius públics de Catalunya. L'IPC s'enfila a Catalunya fins al 4% a l'agost, el nivell més alt en 2 anys. També ens diu que Carmen Artigas, l'exsecretària de l'Estat de Digitalització sobre la IA, diu que és un risc de present. I la generació Z canvia les regles d'Instagram, menys publicacions i més privacitat. Parlant d'altres temes, pel que fa a la formació, ens diu que la formació professional guanya pes a Catalunya amb rècords d'alumnes inscrits. I els darrers dies de calor intensa abans d'un nou canvi de temps. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

garganta. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs aquí estava Marlena. De fet, estem amb un apunt musical d'un dels artistes que estan d'actualitat. El Sopa de Cabra han fet història en el món de la música i ara ja sabeu que han tornat de nou. Després d'una gira que anunciaven fa molt de temps, van pujar als escenaris i se'n van acomiadar, doncs ara han tornat. Mai és definitiu per... Res és definitiu per sempre. Bueno, i ara, amb motiu del 40è aniversari d'aquell, el Far del Sud, ens presenten aquesta nova versió de la mà de, bueno, l'acompanyament d'en Jordi Estona, en Jordi Roca.

Anem a situar-nos amb el nostre tema retro, encara que avui potser no és un viatge tan lluny en el temps, però sí, doncs, amb una de les formacions femenines que es va produir a finals de bueno, a finals dels 90. Ens quedem amb Ella Baila Sola, un dels duets musicals femenins més importants del pop espanyol, recordat principalment per la perfecta harmonia de les seves veus i per aquelles lletres tan sinceres. La formació va causar un enorme impacte a finals dels 90 a Espanya i també a Hispanoamèrica. Formada per Marta Botía, que avui celebra el seu aniversari, i Marília Andrés Casares, van saltar la fama el 96 amb un àlbum en el qual va vendre milions de còpies, impulsat per temes importants com Lo echamos a suertes o Cuando los sapos bailen flamenco. Es van separar el 2001, estan en la cimera de la seva popularitat. Després de publicar 3 discos d'estudi, Marta i Marília van anunciar la seva dissolució degut a les diferències personals. A l'llarg de les dècades, Marta Botía va mantenir el seu projecte actiu en diferents períodes, junt amb altres companys com Rocío Pavón o Virginia Moss. No obstant, el 2021 es va produir un esperat retrobament de la formació original Marta i Marília per realitzar una gira important a motiu del seu 25è aniversari. Doncs avui ens aturem una miqueta i ens quedem situats en aquesta dècada, en aquest any, i recordant una cançó que tots coneixem.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

dins. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Com sempre, aquests darrers minuts van destinats a fer una ullada al nostre punt d'agenda. En 8 minuts toquem ja a la 1 del migdia i recordar-vos que avui és dimarts, demà dimecres, teniu mercat setmanal a la Bisbal del Penedès. Anem a fer una ullada a coses que marquen l'agenda d'aquests dies. Avui al Vendrell, a la Biblioteca Terra Baixa, a partir de les 8 de les 6 de la tarda, i a la inauguració de l'exposició L'Aranès, l'Occità de Catalunya, a la Biblioteca Terra Baixa, com dèiem, a les 6 de la tarda. Demà dimecres a Santa Oliva, a les 5 de la tarda, al Cau de l'Oliva, ja juguem al bingo i fem un mural per la igualtat, a les 5 de la tarda. Llorenç del Penedès, a les 6 de la tarda, a les Escoles Velles, xerrada Més salut és saber viure, a càrrec de Saber Vivir. I al Vendrell, a l'espai polivalent del Portal del Pardo, a les 6:45 de la tarda, hi ha la conferència L'Orgueria Catalana de la segona meitat del segle XVIII, el procés de Ludwig Scherrer. Anirà a càrrec de Miquel González, a estudiós d'orgueria. El dijous, a Santa Oliva, a la nostra llar, hi ha la projecció de la pel·lícula Tres Adioses dintre del marc del cicle Gaudí, a les 7 de la tarda. Doncs avui som dimarts, amb aquestes ullades de coses que arriben aquest dimecres i també dijous. Us recordem la programació de Ràdio El Vendrell. Avui dimarts, com és habitual, a partir de 2:15 del migdia, arriben l'informatiu amb la seva edició migdia. A partir de les 2 fins al punt de les 3, la connexió amb xarxa. Com ja sabeu, ha tornat a l'actualitat musical de 3 a 5, amb tarda en estèreo. I avui dijous, a partir de les 9 del vespre i fins al punt de les 10, també ha tornat ja el programa, torna el programa Pampas Rock. I la programació de Televisió al Vendrell també arriba puntualment a les 2 del migdia amb les notícies, puntualment amb tota la informació que recull, doncs, el nostre municipi i també la nostra comarca. Aquest és el repàs lleuger que fem d'aquesta agenda en aquesta jornada del dia d'avui. És moment de continuar i avançant-nos, apropant-nos cap al punt de les 1 del migdia. L'artista Camilo està de tornada i en breu publica nou disc. Coses Boniques és un artista que és un dels grans del panorama llatí actual. Això es diu El Árbol.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Bé, doncs l'estiu està donant les seves últimes cues. De fet, demà hi ha un canvi de temps. Haurem d'estar ben atents. Demà, però, estarem aquí amb aquesta quarta hora, arrodonint al matí. Us deixo que tingueu una molt bona jornada.

0: Sílvia Paneque. No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: L'anunci arriba mentre el transport ferroviari de mercaderies ha perdut pes a Catalunya i actualment representa només el 3% del transport terrestre, menys de la meitat del 6,3% que representava el 2020. I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests, 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial n'ha obert una investigació des del centre educatiu i a l'espera d'un comunicat oficial han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten a l'espera que s'aclareixin els fets. Es dona el cas que el detingut també exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona. I en esports, l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions League de la temporada 2028-2029, després que la UEFA hagi escollit oficialment l'estadi del Barça. La candidatura del club s'ha imposat a la de Wembley i serà la tercera vegada que Barcelona acolli una final de la màxima competició europea, després de les del 1989 i la del 99. L'estadi, que encara està en obres, està previst que quedi completament acabat a principis del 2028. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, jornada de dimarts, dia 15 de setembre de 2026. Una jornada que ve marcada per les previsions meteorològiques de cara a demà. En parlarem a la recta final d'aquest informatiu que fan possible, d'una banda, la Marga Marca de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, i és present també la redacció al complet del Vendrell Comunicació, i davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells i amb molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant, 30 minuts, que com sempre condensem amb un, amb el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que d'entrada ens ha de servir per parlar d'un percentatge. El 56% ha pujat fins als primers 8 mesos de l'any al reciclatge al municipi del Vendrell, segons dades que ha ofert l'Ajuntament. D'aquest fet en parlarem avui només sobre l'informatiu. Un informatiu que també ens ha de parlar dels veïns i estiuejants de Coma-rua que es van manifestar dissabte per denunciar la situació del barri i la gestió municipal de la zona. Tenen temps també de parlar de la detenció de dues persones relacionades amb un robatori i amb un taller a la nostra vila. També, com és habitual, a mitjans de setembre arriben al Vendrell les festes de la gent gran i en parlem en aquest informatiu. Informatiu que s'ocupa també de donar la benvinguda als infants nascuts del 2025, si més no ho farà l'Ajuntament del Vendrell i coneixerem com. I també haurem de parlar d'altres qüestions que ens parlen del Premi Bruja d'Oro al Fons Herrera o de la pujada de foc de Sant Vicenç de Calders, així com també d'altres notes breus de l'actualitat, esports i el temps. Comencem informatiu i ho fem parlant del reciclatge al municipi del Vendrell, que ha pujat fins al 56% en els primers 8 mesos de l'any, segons dades que ha ofert l'Ajuntament. L'increment ha permès estalviar més de 360.000 euros respecte al mateix període de l'any passat, per la menor quantia de tones de rebuig que s'han hagut de portar a eliminar.
3: Des de l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell han remarcat que el nou sistema de recollida de residus que s'està implantant a tot el municipi des de finals de l'any passat ja està provocant un increment significatiu de les xifres de reciclatge. Així, en només 8 mesos s'ha passat de tenir un 30% de reciclatge a pràcticament doblar aquesta xifra, arribant al 56%. Això ha comportat un estalvi per la reducció de tones de rebuig que s'han d'eliminar.
4: Vol dir que des del gener fins aquest mes d'agost hem estalviat 362.000 euros que l'any passat, 2025, pagàvem per eliminar el rebuig. Doncs aquest any, gràcies a incrementar la fracció de plàstic, de cartró, d'orgànic, etc., doncs ens hem estalviat.
3: Actualment, els nous sistemes de recollida amb contenidors intel·ligents o a porta a porta ja arriben al 78% dels habitatges del municipi, quedant pendent només la zona del centre. Amb tot, l'alcalde detalla que a les zones on el desplegament ja s'ha complert, hi ha un 20% d'habitatges que encara no han recollit la targeta pels contenidors intel·ligents o els cubells del porta a porta. Un percentatge que varia molt segons el nucli.
4: És a dir, tenim zones, que no direm noms en aquests moments, que el 98% dels habitatges tenen la targeta, tenen el material, és a dir, tothom, i segurament per això explica que en aquestes zones doncs, les afectacions siguin mínimes, i en canvi tenim zones, que tampoc diré quines, però ens podem imaginar, que el 71%, o sigui, un 30% dels habitatges no han anat a recollir la targeta, no han anat a recollir els cubells.
3: Aquesta millora del reciclatge permetrà, segons Martínez, una estabilització de la taxa de residus de cara al 2027, així com la introducció de bonificacions pels que hagin fet més reciclatge de la fracció orgànica. Igualment, hi haurà penalitzacions per a aquells que no hagin recollit encara el seu material. Pel que fa a les millores anunciades fa una setmana, l'alcalde ha detallat que el seu cost es repartirà entre el consistori i l'empresa adjudicatària, depenent de la casuística.
4: És a dir, els contractes permeten una ampliació estàndard d'un 20%, perquè diguis, hòstia, doncs m'he quedat curt, vale? Per la raó que sigui, i és una ampliació, però és una ampliació amb una ampliació també dels diners, del pressupost. Una altra cosa és que hi hagi alguna circumstància que diguis, això l'empresa en la seva proposta no ho ha contemplat bé o no ha fet un càlcul correcte o s'ha equivocat directament, i aquí anirà a càrrec de l'empresa. Hi haurà circumstàncies de les dues.
3: En aquests 8 mesos del 2026, i segons dades de l'Ajuntament, el reciclatge a les zones on encara hi ha contenidors oberts del Vendrell ha estat de només el 24%, una xifra que puja fins al 69% on hi ha contenidors intel·ligents i que arriba al 75% als nuclis o barris on es fa el porta a porta.
1: Veïns i estiuvejants de Coma-ruga es van manifestar dissabte per denunciar la situació del barri i la gestió municipal de la zona. Les principals queixes són pels problemes estructurals que provoquen les inundacions, l'estat del riuet i la recollida de residus.
5: Un bon nombre de veïns i estiuvejants de Coma-ruga va participar a la tarda de dissabte a una manifestació destinada a denunciar les mancances i problemes del nucli. Es queixen del que consideren abandonament d'aquesta part del municipi, de la brutícia, de la situació del riuet i també dels problemes estructurals que provoquen les inundacions.
6: Fundamentalmente lo que ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la inundación del 22 de agosto, que ha inundado prácticamente todo un barrio, con decenas de casas inundadas y centenares de coches para tirar y la constatación de que hay un abandono de lo básico, de lo público, por parte del Ayuntamiento del Vendrell, partiendo por desagües, clavagueram, suciedad, basuras, obras incomprensibles a Riuet que han entubado, y tenemos la seria sospecha de que estas obras y esta falta de prevención ha podido empeorar la situación.
7: Per expressar la nostra indignació pels problemes que tenim de tot l'abandono de la Coma-ruga respecte a l'Ajuntament del Vendrell. Estem cansats de ser una colònia del Vendrell i volem que els nostres impostos es gestionin bé i no paguem com un ciutadà de primera i rebem com a ciutadans de segona.
8: Que està abandonat Coma-ruga totalment. Jo porto aquí estiuejant 40 anys o més i no l'havia vist mai com està ara. Rates, paneroles, salten al jardí. Jo ja he fet no sé quantes incidències, no em contesta ningú, però tampoc posen remei. Estic, corroboro tot el que han dit ell i a més jo aniria més enllà perquè de Coma-ruga es recull més del 40% de l'IBI, d'impostos, i aquí no repercuteix ni el 5%.
9: Sobretot és la indignació de tots els que venim a Coma-ruga, siguem residents o estiuejants, indignació per la solvència, per no dir ineptitud, de l'equip municipal del Vendrell, perquè amb 63 anys que porto a Coma-ruga mai havia vist peixos davant de casa meva a l'avinguda Brisa Mar a l'alçada de l'església.
5: Els manifestants van sortir del riuet, van passar per l'avinguda Brisa Mar, pel parc dels Enamorats, per tornar de nou al passeig marítim.
1: Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos homes de 33 i 34 anys com a suposats autors d'un robatori amb força a un taller d'automoció del Vendrell. Els fets es van produir entre els dies 15 i 19 d'agost, període en el qual els investigats haurien accedit diverses vegades a l'interior d'una nau situada al carrer Indústria del Vendrell. En les diferents incursions van substreure carregadors i cablejat per a vehicles elèctrics, eines, bateries d'automòbil, una tauleta electrònica, productes per al manteniment dels vehicles i tubs de coure, entre altres objectes. També van provocar danys en el material i les instal·lacions. Les gestions de la investigació van permetre identificar i detenir els dos homes i els objectes recuperats van ser retornats al responsable del taller. Com és habitual, a mitjans del mes de setembre arriben al Vendrell les festes de la gent gran. Es tracta de tres setmanes d'activitats ben diverses, entre les quals hi ha flashmobs, paellades populars, caminades o una desfilada de moda vintage.
3: Les festes de la gent gran s'obren aquest dimarts 15 de setembre i s'allargaran durant 3 setmanes, fins al 7 d'octubre. El tret de sortida es farà aquesta tarda a la Plaça Nova, amb el pregó d'inauguració que tindrà lloc a les 6.
10: Que farem el pregó amb l'Àngel Unión, que doncs, ja coneixem tothom, no?, per la implicació que té amb el nostre poble. I després doncs, hi haurà un flashmob de la Míriam Buitrago, amb molta participació que sempre doncs, a la seva escola té, i també enguany ens oferiran unes cançons el cor de Joan Toldrà.
3: Paelles populars, bingos musicals, espectacles de màgia o una sortida a Sant Vicenç de Calders conformen el programa d'actes de les festes. Un dels moments més esperats arribarà el divendres 18 de setembre, amb la desfilada de moda vintage, que enguany serà una mica diferent.
10: Aquesta desfilada, degut a doncs, moltes botigues, la roba d'estiu doncs, ja bo i no en tenen, roba d'hivern encara no ha arribat, llavors ens hem reinventat i fem un concurs que hi haurà premis per tothom, eh? tots els participants d'aquesta desfilada tindran un premi, i cadascú es porta de casa tot el que són vestits dels anys 70, 80, 90, no? I pues, volem fer una desfilada alegre, divertida i participativa.
11: És la tercera vegada, que el tercer any que participem en aquest concurs, que aquest any no sé si serà desfilada, concurs, o no sé què serà, però penso que serà tot molt maco. Hi ha gent que porta doncs, també actual, perquè no, ni s'ho podem ficar, perquè jo estic fent ara una mica de dieta per ficar-me el vestit que tinc de posar-me d'aquí de fa 20 anys.
3: La celebració de les Noces d'Or, el dia 4 d'octubre, serà la culminació d'aquesta nova edició de les Festes de la Gent Gran.
1: Continuem endavant encara amb d'altres qüestions. Parlem de l'Ajuntament de Villa García de la Torre, que és el poble agermanat amb el Vendrell, que ha atorgat el Premi Bruja de Oro d'aquest any al regidor de l'Ajuntament del Vendrell, Alfons Herrera. Aquest és un guardó que el consistori extremeny entrega anualment a persones i entitats que treballen en favor de la població i els seus ciutadans. El guardó s'ha atorgat a Herrera en reconeixement a la feina desenvolupada des del mitjans dels anys 80 en favor de la concòrdia, l'agermanament i la col·laboració dels dos pobles. Fill de Villa García, Herrera va ser l'autor de la moció de germanament del 2001 i ha impulsat diferents visites entre entitats dels dos municipis. El Vendrell celebrarà el pròxim dissabte 26 de setembre una festa per donar la benvinguda als infants que van néixer l'any 2025. Impulsada per les regidories d'Educació, Infància i Cultura de l'Ajuntament, en col·laboració amb professionals del món educatiu, la celebració portarà el nom de El meu petit Vendrell.
3: La iniciativa, que s'estrena aquest any amb la voluntat de mantenir-se en el futur, està dirigida als infants que van néixer l'any passat al municipi i a les seves famílies. La festa es farà el 26 de setembre a partir de les 11 del matí als jardins del Museu Déu.
12: El que farem és un acte, com dic, d'unió. Ens coneixerem tots i totes, donem la benvinguda a aquests infants que han nascut al Vendrell i, a més, doncs, el que farem és els hi regalarem una sèrie d'obsequis que esperem doncs, que els acompanyi al llarg de tota la seva primera etapa de creixement.
3: Entre aquests obsequis hi ha, a més d'un pitet, un llibre sobre els diferents elements de la cultura popular de la vila, que ha estat il·lustrat per Gemma Fontanals.
13: Al final, la cultura popular, les tradicions, és el llegat que generació rere generació es va deixant i que nosaltres mateixos també l'hem d'anar explicant perquè es vagi transmetent, no? Així que molt contents i orgullosos de tenir aquesta festa, aquest de mostrar i ensenyar el nostre petit Vendrell, que no és tan petit, que l'hem d'estimar molt i, a més, doncs, quan podem ensenyar i fer-los partícips d'aquesta cultura popular, doncs per nosaltres és fantàstic, no? És tot un encert.
3: Alhora també s'aprofitarà la trobada per donar informació a les famílies sobre les escoles bressol del municipi.
12: I la forma d'inscriure's, doncs també ho farem a través de les escoles bressol i hi haurà altres fórmules com un qüestionari que s'ha d'omplir per tal de que el dia 26 de setembre a les 11 del matí als jardins del Museu Déu s'omplin de nadons que han nascut aquest 2025.
3: La iniciativa s'ha treballat conjuntament entre l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i diferents professionals vinculats al món educatiu.
1: I abans de la crònica esportiva, cultura, parlant de Sant Vicenç de Calders, que recuperava aquest passat dijous la pujada de foc del Vall de Diables del Vendrell, ajornada el passat dia 8 d'agost per l'elevat risc d'incendi. L'ajornament també ha permès recuperar la tradicional actuació castellera dels nens del Vendrell, que no es va poder celebrar l'agost per la tapaïda agenda de la colla.
5: Sant Vicenç de Calders ha celebrat aquest passat dijous activitats de la festa major del poble que el passat dissabte 8 d'agost havien quedat ajornades a causa de les elevades temperatures i del risc d'incendi. Als carrers de Sant Vicenç, els Diables del Vendrell han pogut realitzar l'espectacular pujada de foc del carrer del Pou, una de les activitats més genuïnes del Vendrell. El Vall de Diables també ha pogut escenificar l'auto sacramental que es va recuperar l'any 2024.
14: Maridos míos, hola tevos. Pero seguro que dentro Miquel, a sangre o a fuego, amigos míos, no os espantéis, que si el poder no me falta, a la guerra me veréis.
5: La festa de dijous va tenir, a més, una actuació castellera circumstancialment recuperada. la tradicional diada nocturna dels nens del Vendrell, que els últims anys no s'ha pogut celebrar per la tapaïda agenda de la colla. Els nens van fer una gran actuació, descarregant en primera ronda el 3 de 8. En segona ronda, la colla va descarregar el 4 de 8. Els de la camisa vermella van tancar l'actuació amb un espectacular 7 de 7. La nit es va tancar amb música de DJ fins ben entrada a la matinada.
0: Els esports en Jordi Graell.
15: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb doble victòria de la Unió Esportiva Tancat. Primer divendres, els jugadors de José Miguel Reyes jugant un amistós al camp del Sant Salvador B de Tarragona, un partit que acabava amb golejada per 3 a 7. I dissabte, en aquest cas, el camí de Roda, els verd i blancs que rebien el Sant Pau d'Urdal, un partit que guanyàvem 5 a 3, després d'anar perdent per 0-3 a la mitja hora de joc. I bé, doncs, per saber una mica doncs, com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Bé, primer tot, doncs, divendres, doncs, jugo aquest partit al camp del Sant Salvador B, un partit que, bé, doncs, al descans, doncs, ja anava guanyant i després de la segona part ho va acabar rematant, no?
16: Sí, así es. Al final es, este partido nos servía para acumular minutos, a darle oportunidad a todos los jugadores, probar diferentes esquemas de juego y demás. Pero bueno, con la mala fortuna que bueno, nos pusimos perdiendo la primera parte, los primeros inicios con un penalti a favor de San Salvador. Pero bueno, luego conseguimos poder llegar a dar la vuelta para irnos por delante a la primera parte. Y bueno, en la rotación de minutos, pues el equipo termina de conectar y conseguimos pues ponernos muy por encima, incluso con una ventaja muy superior, finalizando con un 7-3. Esto nos sirve para coger minutos a todos los jugadores, para coger esa confianza, terminar de engranar lo que es el equipo y tener esas buenas sensaciones del partido.
15: Dissabte, doncs, com deia, doncs, també reviu el Sant Pau d'Urdal, que a més és un partit que es va posar molt complicat, no?, amb el 0-3 a la mitja hora de joc, però l'equip de nou doncs, va saber demostrar capacitat d'aixecar-se i acabar doncs, remuntant, no?
16: Sí, claro, al final estábamos muy expectantes porque San Pablo Darwin venía de jugar entre semana con Bañeras, donde ganan 2-7 en el campo de San Pau. Y entonces, claro, estábamos muy expectantes porque no se preveía que iba a ser un partido complicado. Y así fue. Nosotros veníamos con la sobrecarga de menos de 24 horas a jugar dos partidos. Y, bueno, pues se puso de manifiesto. Hubo muchos desconciertos. Es un gran rival. Juegan muy bien a fútbol. Los chicos tienen los conceptos muy, muy bien cogidos. Y al final, pues, estábamos muy incrédulos de cómo podían llegar a desbordarnos y cómo podían generar de cara a portería, incluso, pues bueno, de esta manera tan, tan burda que podíamos llegar a estar a la primera media hora de inicio del juego. Estábamos con ese 0-3 en casa y todos estábamos un poco expectantes, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos el descanso del parón para que los chicos se refrigeraran un poquito a la media hora para hacer cambios tácticos dentro del terreno de juego y conseguimos posicionarnos a la media parte con ese 2-3, ¿de acuerdo? Que nos hace coger un poquito de confianza y creer en nuestras posibilidades. A partir de aquí, pues bueno, empezamos la segunda parte, donde, bueno, hacemos una serie de cambios que el equipo los agradece y, bueno, y sometemos al rival. Llegamos en varias ocasiones claras para anotar de cara a portería y, bueno, nos hacemos con el partido, ellos se encierran atrás, empezamos a generar un poquito más por fuera y la verdad que con muchísima confianza frente a un rival que le felicito por el gran juego y el partido que ha realizado.
15: Ara, doncs, ja toca pensar en aquesta setmana, que hi ha dos amistosos més. Primer, demà, al camp del Llorenç en aquest cas, dissabte a casa contra el Racing Buenavista. Una al Llorenç, que és un equip de tercera, el dissabte doncs, el Racing, que és un equip que us trobeu a la Lliga, per tant, doncs, també dos partits més per doncs, seguir veient on esteu, no?
16: Correcto, estos partidos son test de pretemporada que te dicen el nivel en el cual estás tú. Entonces, esta acumulación de minutos ahora en pretemporada es necesaria para seguir probando cosas y al final un equipo donde prácticamente el 50% de la plantilla es nuevo, pues tenemos que probar y tenemos que terminar de encajar a estos nuevos jugadores dentro del sistema de lo que queremos jugar. Y nos sirve pues esto, enfrentarnos esta entre semana contra Llorenç, un rival que sea, bueno, pues está trabajando duro para poder estar y mantener la categoría, pues nos dirá en el nivel en el cual estamos, un rival al cual pues nos merece muchísimo respeto y vamos a ir pues a medir fuerzas contra ellos, y luego pues a plantear pues el partido de este fin de semana, donde se prevé también que va a ser un partido complicado, porque nos enfrentamos al Racing Buenavista A, que es un equipo, pues bueno, que aunque lo tenemos en competición y demás, pues también se prevé un partido que va a ser apasionante.
15: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana.
16: Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
15: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta doble victòria en els amistosos al camp del Sant Salvador B i a casa contra el Sant Pau d'Odal. I ara, com diem, centrats en aquest doble amistós, novament, doncs en aquest cas, aquest dimecres a 8:45 al camp del Llorenç i dissabte a 7:00 PM al camí de Roda contra el Racing Bonavista. I seguim parlant de bàsquet amb victòria de l'Ave Vendrell masculí, els jugadors d'Ignasi Morales, que afrontaven el seu segon amistós aquest diumenge com a Ruga contra el Ribes. I bé, doncs, com el primer partit, doncs, va ser un duel que doncs, també va anar de manera ajustada, i en aquesta ocasió doncs, els taronges que es van imposar per 77-64 contra el Ribes, un equip a més de categoria superior, ja que competirà en guany a Primera Catalana. I per ser una mica doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
17: Hola, bon dia, què tal?
15: Bé, a primer tot, doncs, amb quines sensacions vau acabar aquest nou amistós?
17: Bé, la veritat que bé, en aquest amistós vam poder recuperar gent que durant el primer amistós no hi eren perquè estaven fora. El primer amistós vam anar una miqueta curts de gent i la veritat que en aquest, al ser una miqueta més de jugadors, doncs a nivell de desgast físic ho vam poder compensar una miqueta amb el tema de les rotacions. I la veritat que bé, l'equip va sortir bastant endollat, vam estar competint tot el partit, va ser un partit que ens va anar força bé a nivell de poder provar coses, de poder competir contra un equip, doncs, com deies, de categoria superior. I bé, finalment doncs, vam acabar guanyant el partit, que és més anecdòtic que una altra cosa. I la veritat és que prioritzem doncs, que els jugadors ara mateix agafin sensacions, que surtin les coses que anem entrenant dia a dia i sobretot que recuperem a la gent i anem sumant jugadors dia a dia.
15: També és veritat que bé, doncs, aquests dos partits fins ara doncs, també han acabat una mica de manera ajustada i això també permet que, bé, doncs, com a mínim l'equip doncs, no es desendolla i segueix doncs, lluitant fins al final, no?
17: Sí, que acabin ajustats és, jo crec que és positiu, ja que bé, al final de la Lliga aquests contextos els tindrem i totes aquestes experiències que l'equip puguin agafant de finals ajustats, de saber aguantar una miqueta aquesta pressió del marcador i jugar una miqueta amb cap aquestes situacions final de partit, crec que això ens suma a l'hora de poder competir durant la temporada. Jo sempre dic que al final aquestes victòries doncs, desgraciadament doncs, no sumen i ara mateix doncs, estem igual que com vam començar, però bé, al final quan comença la Lliga hem d'estar igual de preparats que quan estem jugant aquests partits i intentar competir-lo sense perdre la cara com estem fent aquestes dues últimes setmanes.
15: Ara ja, doncs, ja toca pensar en l'últim amistós, que serà aquest diumenge de nou a casa contra el Sitges, un altre equip que també doncs, és de Primera Catalana i, per tant, bé, doncs, una nova prova per ara sí doncs, intentar doncs, arribar el millor possible a l'inici de Lliga, no?
17: Sí, segur que ens va bé. Aquesta setmana, a nivell físic, s'ha notat bastant la diferència entre l'equip de la setmana passada i aquesta, no? Al ser d'una categoria superior, físicament era un equip doncs, segurament superior al de la setmana passada. Ens ha exigit fer coses amb major nivell de precisió, segurament, i bé, esperem que els Sitges la setmana que ve també ens posi en aquests contextos competitius, que ens exigeixi fer les coses bé i sobretot això, que com a equip doncs, aprenguem a fer tot això que estem entrant una miqueta millor i guanyem sensacions ja per la setmana següent, que és quan comença la Lliga i és quan hem d'estar realment ben preparats per començar amb un inici de Lliga doncs, el millor possible i arrencar bé per agafar aquestes sensacions de poder competir contra qualsevol equip.
15: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt sort per aquest partit.
17: Molt bé, gràcies a vosaltres.
15: Ignasi Morales, entrenador de l'Ave Vendrell masculí, valorant aquesta victòria contra el Ribes i ja, com diem, doncs, la pretemporada que s'acabarà aquest diumenge a les 5 de la tarda com a Ruga contra els Sitges. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas també amb victòria de l'Ave Vendrell femení, les joves de José Antonio Ramírez, que guanyaven per 53-92 aquest diumenge a la pista de l'Arbós, un equip de categoria inferior, de primera territorial, i d'aquesta manera doncs, sumen la segona victòria de la pretemporada després d'haver-se imposat també la setmana anterior a Vilanova. I per saber una mica doncs, com va anar aquest partit, doncs, com sempre tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
18: Hola, què tal? Bon dia.
15: Bé, Prieto, doncs com, amb quines sensacions vau acabar aquest nou amistós?
18: Bueno, en principi sí que és veritat que la primera part va ser una miqueta trabada, perquè el nivell físic de nosaltres encara està una miqueta per sota del que voldríem. Estem més o menys ja igual que la temporada passada, amb poques efectives per poder fer entrenaments en condicions, i el divendres vam decidir fer festa a més perquè era el dia de la diada i no vam entrenar, i aprofitaven el diumenge per fer una miqueta de cames, de pulmons, i engegar una mica més fred de cara a aquesta setmana.
15: Tot i així, bé, doncs en aquests dos partits l'equip com a mínim doncs, està tenint encert, que bé, doncs ja ve tenir-ne. És veritat que segurament doncs, durant la Lliga els partits no seran tan assequibles, però bé, també doncs, va bé començar a afinar la punteria, no?
18: Sí, la confiança i la feina feta i treballant de sense, que robem moltes pilotes i permet fer molt contraatacs fàcil. És una mica, canviar una miqueta el sistema de l'any passat, aprofitant el que ja teníem i evolucionant una mica el joc.
15: Ara doncs ja toca pensar en el primer amistós, que de fet serà l'últim, aquest diumenge a Valls, que aquí sí, evidentment, doncs ja serà un duel més exigent perquè visiteu un equip de Copa Catalunya. A més, un clàssic, no?, aquest amistós, no?, que també va bé doncs, per arribar a l'inici de Lliga doncs, ja donant-ho tot, no?
18: Sí, és un clàssic, com bé dius, i en principi sí que ens hi anaria per saber com arribem. I jo crec que és un bon test, l'últim partit de la pretemporada, per tal d'afrontar el primer partit de Lliga amb sensacions de si estem bé, si no estem bé, més enllà del resultat, que potser, bueno, el resultat és el de menys, que el treball a fer i a desenvolupar durant el partit.
15: Doncs perfecte, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta seguretat partit.
18: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
15: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 53-92 a l'Arbós, i ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, diumenge, 6:15 de la tarda, a la pista del Club Bàsquet Valls.
1: I som a la recta final de l'informatiu per dir-vos que aquest dimecres el dia començarà amb força clarianes i temperatures suaus, amb mínimes als voltants dels 21 graus. A mesura que avanci el matí, però, els núvols aniran guanyant terreny i a la tarda el cel quedarà més variable. Les temperatures encara pujaran fins als 28 o 29 graus i no es descarta algun ruixat puntual, però en principi no parlem d'un episodi general de pluja. Dijous arribarà el canvi de temps més evident. Tindrem un cel més ennuvolat amb possibilitat de ruixats o precipitacions, sobretot durant alguns moments del dia. I el més destacable serà la baixada de la temperatura. Les màximes quedaran entre els 23 i els 25 graus, diversos graus per sota dels registres d'aquests darrers dies. I divendres recuperarem progressivament la calma. Encara hi haurà intervals de núvols, sobretot al matí, però el cel tendirà a obrir-se, les temperatures es mantindran més moderades amb màximes d'uns 24 a 25 graus i mínimes que podrien baixar fins als 17 o 18. En definitiva, tres dies de transició, dimecres encara amb color, dijous amb el canvi de temps i divendres amb una recuperació progressiva de l'estabilitat i, això sí, el mar encara amb un ambient plenament estiuenc. Doncs amb aquestes previsions meteorològiques que ens faran portar el paraigua a la butxaca com a mínim els propers dies, nosaltres acabem aquesta edició de les notícies emplaçant-vos a continuar informats a través de xarxes socials, X, Instagram, també Facebook i, com no, la nostra pàgina web per part nostra, res més que tinguin. Molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 milions para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem de autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
1: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
1: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran en el certamen en aquesta jornada.
1: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avilà i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper Pla d'Hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
8: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
1: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
3: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
1: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
3: La presidenta dels comuns és Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
9: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i, a més, aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
1: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Montcarvajal, bon dia.
10: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4% passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
10: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
1: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
3: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
11: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
3: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
1: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
3: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
12: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
3: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
3: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
1: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
14: Establir vincles amb dones referents de la comunitat. Identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
13: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
1: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
3: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
1: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
16: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
15: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
1: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Reclamen una llei de socorrisme.
3: Per això, Socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
17: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: Justament l'Ajuntament de l'Escala, a l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui, que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
18: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
19: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona, la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica... I està sortint bé.
18: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
1: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
20: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
21: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
20: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Notícies en xarxa.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes. El mes d'agost a Catalunya hi arriben ja el 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
3: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
22: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
3: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
23: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
3: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
1: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri el desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
24: Hola, Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
25: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
24: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
1: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat

0: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
2: When you sit to see Aida, and you listen to the...
3: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara, i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així. That's what
1: war is. Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
0: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
4: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
5: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus. Petits, com passa en una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de caiguda de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
4: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
6: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
4: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
7: I'm 100% there.
8: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
4: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
8: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
4: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'eix.
4: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel

0: entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? Pues és recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos, i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors, la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no me moc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Consell de Ministres aprova el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
9: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
10: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
11: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
7: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
10: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
12: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
7: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
10: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
7: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
10: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
7: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
13: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
7: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
17: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, una parte sería para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
16: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
7: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
10: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
11: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
10: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
18: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
10: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
7: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
20: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
19: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
7: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
11: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4% passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
21: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
7: I encara una notícia més de l'àmbit polític, ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
10: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
15: Notícies en xarxa.
7: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
22: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
23: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
22: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la comissió municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
10: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
7: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
3: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
1: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
7: Ens situem ara a Manresa. Allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
5: Hi ha una idea malentesa que si tu li parles castellà al nou vingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar, i al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
4: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
15: Notícies en xarxa.
7: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
25: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
24: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
7: No deixem al medi ambient demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
10: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
7: Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
0: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
2: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguin fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
0: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
10: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% al darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
8: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
10: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
6: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona la Torre, Ana Plaza.
9: La reunió serà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi ha al via al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
12: Doncs refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
9: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
6: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63 que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
26: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
27: Está muy bien, antes me tenía que esperar una hora para ir al Insti. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
28: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
26: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
6: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
11: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
13: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
11: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
14: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
16: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional, que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
17: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre, vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
16: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Dina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del principal d'Andorra.
14: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barbarà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
18: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
19: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de caïda de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
18: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
20: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA doncs dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
18: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
21: I'm 100% there.
29: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
18: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque. Que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
30: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia a l'eix.
18: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
14: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu a més que manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació perquè hi ha un tema d'interessos financers de la Unió Europea que no modifica l'argument d'aquest benefici personal. I el Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, que incorpora els propers 4 anys tot un seguit d'actuacions a la infraestructura. El pla inclou, però no inclou, volem dir, el gruix de la inversió per fer efectiva aquesta ampliació que hauria d'incloure el pròxim Pla d'Hora. Escoltem el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 milions per a aquesta eventualitat. Ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: I el govern fa un pas per impulsar el trànsit de mercaderies amb el pla d'eixos ferroviaris dotat amb 125 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies, implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Sílvia Paneque és la portaveu.
3: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: I augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona. Han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, és el balanç que fa la Diputació. Precisament avui la Comissió Europea ha plantejat la creació d'un cos europeu de bombers que reforci la cooperació entre els estats. S'han cremat 700.000 hectàrees a la Unió Europea aquest any. Darrer apunt, Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 del Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que trena la història col·lectiva i la intimitat familiar. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.